Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 71%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 73%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 73%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 73%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 73%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 71%.

t'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer-ho oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre.

0: para explicar.
1: Gracias, Leslie, guapo. ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Umberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Umberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tozzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer amb diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home amb cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens. Hey!

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de shampoo. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, es Belinda. ¡Qué linda! Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toñi Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You Don't Believe It. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada al Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert. Avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Roussos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papà Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Roussos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Roussos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live Aphrodite Child. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher. I don't...

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó de

0: Sony Anchor. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol. Tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe.
1: I got you, babe.
0: Bueno, però compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabunds i lladres.

bon dia, Arbúcies. Estem en directe des del carrer Camprodon en aquesta jornada tan especial, tan destacada en el calendari del nostre poble.

0: Arbúcies no té res a envejar al Temps de Flors de Girona. Molt abans que el turisme internacional descobrís la capital gironina com a escenari de Joc de Trons, com a punt de partida d'equips ciclistes o referència de l'estètica floral dels patis del barri jueu del Call, Arbúcies ja feia anys que gaudia de la seva pròpia Diada Florida, punt d'inspiració per d'altres pobles. Avui tornem a sortir al carrer, respirar l'aroma de les flors i omplir la vista dels colors esclatants dels inspirats dissenys que els nostres grups catifaires ens oferiran. Enguany hi ha moltes novetats, canvis en el format de la Diada, que deixa de ser un concurs a banda de les novetats de la Festa de les Enramades. A la carpa, ben plantada, tal com us dèiem, al vell mig del carrer Camprodon, si feu un vol per aquí, ens hi trobareu. Més o menys, estem a l'alçada de la farmàcia. Buscarem, en aquestes dues hores llargues de programa, tenir els protagonistes d'una jornada que sempre ens sembla especial, malgrat que ja sabem com s'acabarà, amb les catifes ben trepitjades. Tindrem les habituals connexions amb les diferents catifes. Avui ens centrarem en la candidatura de l'art de fer catifes com a patrimoni reconegut per la 80 anys de catifes en el seu format actual, en conversa amb la gent de l'Associació de Catifaires. També parlarem amb el grup de teatre extraescolar del Badruna, portat per UBC Teatre al llarg d'aquest any i que presenten obra per enramades. I uns altres que ens visitaran seran la Núria Tort i la Gemma Font per presentar l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem, un recull de cançons tradicionals que ha passat boca orella al llarg dels anys. Aquesta exposició la podeu també visitar al Museu Enològic del Montseny La Gavella. I bé, acabarem aquesta diada en directe des d'aquí de les catifes amb l'alcalde i el regidor o regidor també d'enramades, en Pere Garriga, i la tècnica municipal del RAM, Susana Soler, per parlar dels canvis a la manera d'organitzar les catifes, de la fi del concurs de catifes, perquè aquest any les catifes no són format concurs, és format mostra, això ja ens ho informaran, i com no, dels canvis del calendari de la Festa de les Enramades, aprovades en consulta pels carrers afectats. I bé, ja hem fet aquesta entrada del que serà aquesta edició d'aquest directe des de les catifes 2026, i aquí a la taula de la carpa, anava a dir l'estudi de Ràdio Arbúcies, no, és la carpa, ja tenim els primers protagonistes, els primers que ens ajudaran a fer el programa d'avui. Tenim amb nosaltres amb en Xavier Soler, bon dia.
1: Bon dia, Jordi, i tothom.
0: És el nostre meteoròleg de referència, que bé, ens servirà per dins com anirà el temps i també ens portarà sobretot un tema especial avui de divulgació, com fa sempre amb el programa, l'Amics i Residents. I també tenim a l'Aidi Aguiar, que ens farà de reportero de Xerachero.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Com estem?
2: Bé, aquí estem, amb una calor que, mare de Déu.
0: Sí, em sembla que avui... Bueno, tu encara et bellugaràs i podràs anar buscant els raconets amb les ombres, eh?
2: Sí, bueno, però tot i així el sol pica, eh?
0: Sí, sí, picarà, picarà. La cosa anirà forta. Doncs amb l'Aidi anirem fent aquestes connexions. Tenim doncs tot un seguit de catifes per anar a visitar, no?
2: Sí, tenim... Bueno, déu-n'hi-do les que tenim, eh? Realment avui són unes quantes.
0: I també tenim amb nosaltres a la Marta.
3: Hola, bon dia.
0: Que l'hem enganxada, que ara arriba. Però bueno, no posem pressa perquè anem sobrats de temps, eh? Amb la Marta... Amb la Marta, doncs, també es posarem al dia amb la programació, tant del dia d'avui de catifes i amb alguna novetat que avançarem, o també amb el programa d'activitats de la Festa de les Enramades.
3: Exacte.
0: Molt bé. Tenim problemes amb els cascos, potser?
3: Sí, no,
0: sí?
3: Em sento.
0: No et sents? Mira, veiem que no hi hagi el volum baixat, eh? Sí?
3: Perfecte.
0: Perfecte. Gràcies. Veus? Anem solucionant els temes. Fantàstic. Doncs, si us sembla, per on comencem? Comencem per en Xavi mateix?
1: Podríem començar.
0: Vinga, Xavi.
4: La Meteo, amb Xavier Soler.

0: Doncs vinga, vinga, anem per feina, anem a començar. I abans de començar amb en Xavi, activarem a la nostra reportera, l'Aidi Aguiar.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Ja ho tens tot a punt, tens tots els aparatets.
1: Sí, sí.
0: Tenim també el planell amb totes les catifes que hem d'anar a visitar. I res, anem fent connexions. Quan necessitis entrar, ja ho saps. Ens demanes pas i anirem salpebrant les entrevistes amb les teves connexions.
1: Sí, com cada any.
0: Perfecte. Doncs vinga, bon viatge.
1: Moltes
0: bona
1: gràcies.
0: Feina. Vinga.
1: Fins ara.
0: I comencem amb en Xavi.
2: Molt bon dia, Jordi. No sé si avui t'has llevat amb més o menys caloreta que ahir. Com t'has trobat aquest matí?
0: No gaire bé.
2: No gaire bé.
0: No gaire.
2: T'haig de dir, però, que avui la calor és una miqueta menys marcada que ahir. No sé si també això ho has notat o com creus que avui hi havia més calor, més fred, més fresca...
0: Vols que t'expliqui la meva vida?
2: Explica la teva.
0: Doncs mira, aquesta nit m'he despertat allà a les 3 o les 4 de la matinada. No sé si era per la calor o què, teníem tot obert. I després, bé, he anat dormint a trompicons. No sé si era pels nervis d'avui, que a vegades no saps si els nervis fan coses rares, o era per la calor, perquè realment sí, es notava caloreta. O sigui, a dins de casa potser estàvem a 25, 26, eh?
2: Clar, recordem que aquesta setmana hem tingut temperatures màximes aquí a Arbúcies de fins a 34 graus el dijous, concretament, però a partir d'aquella data, divendres i dissabte, han començat a baixar. I, de fet, a hores d'ara, ara mateix el termòmetre de l'estació meteorològica d'Arbúcies marca 24 graus, que són 2 graus menys que ahir a aquesta mateixa hora. Per tant, molt probablement la gent que està fent catifes i que està passejant no deu notar aquesta diferència de 2 graus, però t'haig de dir que avui la calor serà una miqueta més moderada, entre cometes, que no pas els darrers dies.
0: I a la tarda què? Com ho tenim?
2: Doncs bé, a la tarda sembla que en principi els ruixats i les tempestes que s'esperen al Pirineu

0: insistim, amb temperatures una miqueta més baixes, malgrat que la xafogor, això sí, doncs continuarà tot el dia.
1: Molt bé. Doncs bé, un dia, jo crec, força típic de catifes, no?
0: Sí, podríem dir-ho que sí. Sí, sí, sí, perfecte. Un dia que la gent podrà treballar tranquil·lament, podran després gaudir a la tarda doncs, dels actes festius, que després ja explicarà la Marta. I bé, doncs, en definitiva, una jornada doncs, per passar-s'ho bé aquí, a la nostra vila.
1: I ara parlarem, com sempre fem amb en Xavi, parlarem d'algun tema interessant que pugui alegrar les orelles dels nostres oïdors. Parlarem... De què parlarem?
0: Doncs avui parlarem i donarem un titular. Que el camp ja no piula com abans.
1: Això ens ho hauràs d'explicar una mica. Aquest titular és una mica críptic. El camp no piula com abans. Què vol dir això, que no piula com abans?
0: Això és arran d'una recerca que ha fet que ens fem ressò des d'aquí mateix, des de Rússia, del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, d'aquí de Catalunya, que s'ha fet ressò, bueno, ha fet un estudi, en el que s'han adonat que algunes espècies d'ocells estan patint canvis. Canvis a causa de diferents factors, que ara tot just explicarem, però que un d'ells, i el principal, és l'activitat humana i sobretot també el canvi climàtic.
1: Vaja, vaja. Doncs, aviam, què està provocant aquests canvis en la fauna?
0: Mira, primer de tot, sobretot, l'Institut Català d'Ornitologia, juntament amb altres centres europeus, ha analitzat l'evolució de 43 espècies d'ocells i s'han adonat que el resultat és contundent. El 77% d'aquestes espècies han reduït la seva presència durant l'última dècada. És a dir, que estem perdent diversitat en quant a espècies d'ocells que hi ha, sobretot, en els espais agrícoles. I això és, sobretot, a causa de l'activitat humana, de l'agricultura i la ganaderia extensiva, que estan reduint la diversitat del tipus de bosc i del tipus de mosaic que tenim al nostre país. Però no només aquí a Catalunya, sinó també a gran part d'Europa. Per tant, una dada que posa de relleu i posa sobre la taula aquesta pèrdua de diversitat que les activitats humanes al final acaben afectant el nostre entorn.
1: Per tant, tota aquesta activitat humana, el canvi climàtic, tots aquests factors estan fent i es va notant que tota aquesta fauna no s'està comportant de la mateixa manera.
0: No, de fet, mira, ho tenia preparat ara per explicar cap al final, però ara que m'has fet aquesta pregunta, hi ha comportaments dels ocells que estan canviant, i són les migracions. Hi ha migracions dels ocells que fins i tot recorren més de 7.000, 10.000 quilòmetres des del nord d'Europa fins a Sud-àfrica, que estan canviant. I per què estan canviant? Doncs, bàsicament, a causa del canvi climàtic, estan notant ells que fan més temperatura i, per tant, no necessiten anar tan lluny, tan al sud, per trobar temperatures on puguin desplaçar-se. I això fa que tinguin, com se'n diu, les migracions més escurçades, que això, en principi, podries dir que és positiu, perquè no han d'anar tan lluny, no es cansen tant, doncs no, perquè això el que genera és que quedi descompensat amb l'època de cria i en el moment en què hi ha més aliment per ells. Per tant, si els ocells migren abans o després, la seva alimentació, que són bàsicament els insectes o la floració de les plantes, queda descompensada en el temps. I, per tant, això es dificulta aquesta, entre cometes, sobreviure a llarg o a mig termini.
1: Me'n recordo d'una sèrie molt, molt mítica, que era el Capitán Siam, que deia, els petits canvis són poderosos, però veig que aquí aquests petits canvis són xungos, sí, perquè estan afectant molt.
0: Sí, sí, no, i a més, encara t'haig de dir que no només els ocells, sinó també els insectes polinizadors, que són clau, no només pel bosc, sinó per la pròpia agricultura, també estan perdent biodiversitat. Per exemple, hi ha les abelles, que tothom n'ha parlat, són pràcticament responsables de més de la meitat de la polinització de molts dels camps agrícoles que hi ha a Europa, i això, una reducció de la seva població, afectaria greument el que és a l'agricultura i a la diversitat del nostre entorn. I un exemple molt clarificador és que si perdem biodiversitat en quant a l'ornitologia, als ocells, per exemple, tothom està, doncs, quan comença la primavera, que aquí a Rússia ho veiem clarament, la processionària que comença...

0: corre pels camins. Però qui es menja la processionària? Doncs es menja la mallerenga negra, la mallerenga blava, crec que també, i la mallerenga, no sé, ara no recordo si la groga també. Per tant, si perdem diversitat, això afecta en el conjunt del cicle del bosc. Sí. I per tant és molt important no acabar perdent aquesta biodiversitat, perquè pot semblar ara, doncs, dir-ho de manera molt, molt simple, bueno, sí, estem perdent alguns ocells, però sapiguem que tot, com ja tots sabem, està connectat.
1: Bé, abans de continuar amb en Xavi, ja tenim una primera connexió amb l'Aidi. Aidi, bon dia.
2: Hola, bones.
1: Bones, Aidi, em sents?
2: Sí, sí, us sento.
1: Molt bé, doncs què ens presentes, què ens portes?
2: Doncs mira, estem aquí a la catifa número 6. Bones, hola, bones.
3: Hola, bones.
2: Què tal, com esteu, com et dius?
3: Soc la Maribel.
2: Encantada, Maribel. Molt bé, ens podries explicar quina catifa esteu?
3: Doncs mira, estem a la catifa de Tierra Luz, que som una comunitat conscient aquí al Montseny, i el nostre lema és que els pulmons del Montseny, els pulmons de Catalunya. Per nosaltres volem reivindicar que ens sentim molt afortunades de viure en aquest entorn meravellós i que hem de tenir consciència d'entre totes cuidar-lo, saps? Tant amb el tema de a nivell nosaltres personal, però també una miqueta reivindiquem, doncs, les empreses embotelladores que estan traient molta aigua, estan secant molt les rieres, i també, doncs, també aquesta planta de reciclatge ara que tenim aquí en el Montseny, que t'han ficat, que també ens està fent molt de malbé, ens està contaminant tot. Pues això és el lema que portem nosaltres, que ens espavilem i que no deixem que destrueixin la natura, que tenim una riquesa molt important aquí en el Montseny.
2: Molt bé, molt bé. També, bueno, ens podries explicar, diguéssim, la imatge de la catifa, què representa?
3: Sí, mira, la imatge és una dona que està sentada al terra, una dona que porta faldilla, que també reivindiquem també el tema de la faldilla, no? Que les dones ens posem de nou faldilla per estar connectades amb el terra, i està sentada amb les mans a terra, i llavors del cor i surt una espiral de color, l'hem posat de color violeta, que va cap a l'arbre i representa la connexió que tenim els éssers humans amb la natura, que no estem separats, que som tots un. I llavors ella està respirant i nutrint-se de l'arbre, i l'arbre s'està nutrint d'ella. Llavors és aquesta connexió que existeix entre la natura i nosaltres.
2: Que bonic. Doncs molta...
3: Aidi? Que havia arribat la noia que l'havia dissenyat, però encara no ha arribat, perquè nosaltres vam fer un concurs a Tierra Luz. Vam, amb les sòcies i socis, vam dissenyar un concurs per escollir el dibuix. Llavors el guanyador va ser aquest, i llavors ara estem esperant que vingui la noia que el va dibuixar, però encara no ha arribat.
2: Ostres, doncs esperem que arribi. Sí, sí, sí.
3: Després, moltes gràcies per donar veu a...
2: No, home, a vosaltres. Vosaltres, a vosaltres.
3: Molt bé, moltes.
2: Doncs que vagi molt bé, que tingueu bona diada i que, bueno, que quedi molt xula.
3: Moltes, moltes felicitats a tot el poble, a tota la gent, i endavant. I que fem servir aquestes festes per reivindicar també les coses que creiem que són importants.
2: Moltíssimes gràcies, Maribel. Que vagi molt bé. Doncs Jordi, això sí. És tot per la catifa 6.
1: Molt bé. Doncs anirem fent connexions i ens anirem posant al dia del que s'està fent als carrers d'Arbúcies.
2: Doncs vinga, fins ara.
1: Fins ara, Aidi. Doncs, fet aquesta connexió amb l'Aidi Aguiar, amb aquesta primera catifa de Tierra y Luz, doncs, Xavi, tanquem l'apartat de la meteo. Queda una mica. Estàvem parlant de la mallerenga que es menjava.
0: Correcte.
1: A la processionària, totes les mallerengues de tots els colors, m'has dit la vermella, la negra, la lila,
0: sí, sí.
1: Totes.
0: Correcte. Doncs hem de tenir en compte això, que al final tot està interconnectat, i la falta de o la pèrdua de diversitat ens acabarà afectant en el conjunt del nostre entorn. I només per acabar, doncs hem dit totes les coses entre cometes negatives, però sempre hi ha solucions. I quines solucions podem posar-hi? Doncs sobretot recuperar els marges agrícoles, el mosaic agrícola tan característic de Catalunya, reduir l'ús de pesticides, restaurar les zones humides i crear refugis climàtics per a la fauna, que al final serà tot, doncs, beneficiós pel conjunt de la societat.
1: Molt bé, Xavi, moltes gràcies. Ens hem posat al dia amb qüestions de canvi climàtic i de problemes amb la diversitat
0: ornitològica,
1: bé, de la fauna en general, que va patint, doncs, aquests canvis, i que, bé, ho hem il·lustrat amb els ocells, però jo crec que és força clarificador del que estan aquests petits canvis que es van produint, que són dolents. Molt bé, Marta, bon profit, eh? Bon profit, que gràcies, estàvem ara amb en Xavi. aquí fent la, i la connexió amb l'Aidi, i la Marta s'estava posant al dia.
4: He aprofitat,
1: eh? per guanyar-te el jornal a primera hora. Sí, però avui tindràs un dia intens.
4: Per això mateix, sí, no tenia gaire temps per esmorzar i he pensat, aprofita.
1: Ben fet, molt ben fet, sí senyor. Bravo, bravo. L'alimentació dels nostres col·laboradors, lo primer.
4: Exacte, sí, el més important.
1: Doncs vinga, Marta, bé, parlant de les catifes, més o menys tothom ja sap el que passa el dia de les catifes, però hi han coses que està bé refrescar-les.
4: Sí, complementàries, no? I paral·leles a la mostra de catifes, que recordem que aquest any és mostra i no concurs, però bueno, suposo que això poder de l'associació de catifaires...
1: Acosta't al micro, que volem sentir la teva veu potent...
4: Doncs això, que aquest any recordem que es mostra de catifes i no concurs, però bueno, suposo que això poder quan vingui l'associació de catifaires també en parlaran.
1: Sí.
4: No m'hi pararé.
1: T'estendràs.
4: Exacte. I res, això, que paral·lelament doncs, a la mostra de catifes també tenim els racons catifes, que enguany en tenim 24 per veure, d'acord? Al llarg del diferent recorregut d'on es fan les catifes, doncs també tenim els racons, a banda dels tres racons que trobem al carrer Castell, a les tres fonts de bomba, que des de fa uns quants anys ens tenim unes veïnes que decoren aquestes fonts de bomba.
1: No, això està bé, o sigui, no només tenim les catifes, tenim aquests racons que és com una cosa que s'ha anat ampliant, que s'ha anat consolidant, i a més tenim aquestes fonts i també algun comerç que també han fet els seus ornaments.
4: Sí, sí, també tenim aparadors, aquí a la carretera n'hem pogut veure
1: algun que
4: són molt macos.
1: Molt vistos.
4: Sí, sí. Doncs bé, a banda doncs, a les catifes i els racons, us recordem també que a la placeta de Can Reus hi ha la Fira d'Artesans durant tot el dia i que a partir de les 6 de la tarda doncs, tindrem ja la plantada de gegants i la cercavila, que començarà a 6:45 des del carrer del Pont, des de la plaça de l'Ajuntament.
1: Com cada any.
4: Com cada any. Sí.
1: Que aquest any no hi haurà la proclamació de catifes guanyadores.
4: Exacte, sí.
1: Perquè no, s'ha canviat aquest format.
4: Sí, no tindrem els altaveus, que no me'n recordo si eren a les 6 de la tarda, em sembla que es feia la proclamació de catifes, per tant això aquest any no ho tindrem. No, anirem directament a la plantada i a la cercavila.
1: Ah, això mateix. Sí, sí, sí, sí.
4: I volia aprofitar també... que hem fet des de l'Ajuntament un pack de catifes, un pack de promoció.
1: Què dius?
4: Sí, com que avui es preveia que faria molt de sol i molta calor,
1: sí,
4: doncs com que tenim aquells barrets de palla tan estupendos que vam fer l'any passat, doncs que tothom qui vulgui un pack complet, pagar el rebut d'enramades, el barret i el got, i el clauer de catifes, que no sé si hi ha molta gent que ho sàpiga.
1: També hi ha un clauer de catifes?
4: Sí, sí, sí, correcte.
1: Escolta, no es repara amb despeses, eh?
4: No. L'any passat vam fer aquests clauers també i llavors aquest any doncs, hem fet aquest pack catifes per 7 euros.
1: Per 7 euros?
4: Per 7 euros.
1: Es paga la contribució, diguem-ne, voluntària, sí, a les enramades.
4: Exacte.
1: I tens tots aquests...
4: I t'emportes el got, aquests, el barret i el clauer.
1: Sí, sí, aquest pack obsequi.
4: Sí, sí. Els podeu comprar...
1: Pack benvinguda.
4: Sí, el welcome pack, eh? El podeu comprar a la Gavella o bé el punt d'informació de les catifes, que es troba a l'inici del carrer Camprodon.
1: Molt bé. Tenim aquests dos punts de servei,
4: sí,
1: on podeu haver una carpa o
4: sí,
1: algú,
4: sí,
1: atenent i es poden anar doncs,
4: sí,
1: fent efectius aquests pagaments del rebut,
4: sí,
1: voluntari.
4: I bueno, que també la gent, si vol comprar les coses de forma individual, també pot fer-ho, per separat.
1: Sí, sí, sí.
4: Si només es vol el barret, doncs també ho podrà...
1: Perfecte.
4: També ho podrà fer, ho podrà comprar. I bé, parlem una mica d'enramades també?
1: Sí,
4: sí.
1: Sí, home, parlem-ne una miqueta així ràpidament. Fem
4: vale.
1: Ho salpebrem una mica, expliquem vale. les quatre coses importants.
4: Bueno, la més important és que hem escurçat dos dies,
1: home,
4: que són del 4 al 8 de juny, aquest any les enramades.
1: Sí, sí, això és un canvi important.
4: Ens hem quedat sense el dimarts i el dimecres, però bueno, tot més concentrat. Veurem,
1: sí,
4: què,
1: sí, sí,
4: veurem què passa.
1: Veurem què passa, sí, aviam si... Sí. Hi havia aquesta, suposo que hi havia aquesta sensació de que faltava lligar el començament de les enramades amb aquesta segona part després del dissabte.
4: Sí, perquè quedava, el dissabte, sí, entre quedava, dissabte i diumenge...
1: I dius, vale, sí, ens hem de recuperar el divendres, però potser no tant.
4: Exacte, potser necessitem tantes hores,
1: No, no caldria.
4: No. I bé, això, tenim l'estructura de dijous i de divendres, és la mateixa de sempre, però dissabte... un cop hem ballat la dansa del castell, a la tarda doncs tindrem també activitats, que bueno, hi haurà com sempre el concert de tarda, llavors també hi haurà l'orquestra jove a Can Jombo,
1: sí,
4: però a més al vespre doncs seguirem amb les passades, que ho farem amb la passada de Magnes, que igualment començarà doncs, a 9:15 a Can Citro.
1: Sí.
4: I això, doncs, aquest serà un dels primers canvis, que és que passarem la passada de Magnes del dilluns al dissabte. I llavors això vol dir que el diumenge al dematí hi haurà la passada matinal de Magnes i la dansa de Magnes, que haurà un diumenge, a veure també...
1: Què passarà?
4: Si hi haurà més gent o no, o...
1: Bueno, aquest any serà la pedra de toc i si sí. aquest any la cosa funciona bé, suposo que aquests canvis es quedaran consolidats i ja serà la norma a partir d'ara, no?
4: Suposo, sí, sí.
1: Molt bé, Marta, vols afegir alguna cosa més? O ja ho deixaríem aquí?
4: Jo crec que ja, no? El més important ja... Ja ho hem parlat i res, em torno a fer fotos a aquestes catifes que ja estan bastant, bastant avançades, eh?
1: S'ha de dir que aquest any s'han posat les piles força d'hora. La gent, no sé si per la manera d'elaborar-les van més de pressa, van més de cara a barraca i ja es porta un bon ritme de progrés amb les catifes.
4: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, Marta.
4: A fer goig.
1: Moltes gràcies.
4: A vosaltres. Vinga. Que vagi bé.

0: Tornem a estar a l'antena i anem per la primera entrevista d'aquesta jornada, aquesta tòrrida jornada de catifes. Pinta que això anirà amb un clima calentet i a bon ritme, com estan anant les catifes aquí a Arbúcies. Anem per l'associació de catifaires, que és tradicional que també passin per aquí. És obligat parlar d'aquesta associació que està al darrere de tota aquesta tasca, tota aquesta feina que es fa des dels carrers, molts dies abans de preparació. I saludem a la Marga Villalobos, bon dia, que és la presidenta de l'associació de catifaires, i avui està secundada per la Sílvia Carbó.
1: Hola, bon dia.
0: Que suposo que vens en representació d'una de les catifes.
1: Sí, sóc secretària també de l'associació de catifaires i porto la catifa de l'Institut Montsoriu.
0: Perfecte. Doncs, fetes les presentacions, aquest any és un any, jo crec que força mogut per l'associació, perquè hi ha un seguit d'activitats, de coses que són importants de destacar. Quines feines heu dut a terme enguany a l'associació?
2: L'associació de catifaires, bueno, les feines de sempre, és a dir, reunió, reunió i reunió, perquè aquest any és el 80è aniversari del primer disseny de catifa i llavors volien que fos un any especial per això.
0: De fet, és el motiu que es posa sempre, el lema,
2: el motiu. Enguany totes les catifes estan dedicades al primer disseny de catifa, que va ser fa 80 anys.
0: No sé si al llarg d'aquests 80 anys les catifes han... la manera de fer-les, els dissenys, la inspiració a l'hora de fer els dibuixos, ha canviat molt.
2: Pues sí, la veritat és que sí, perquè, claro, comencem perquè primer no existien les catifes, no? O sigui, érem ben bé... llançaven pètals de flors al pas del Santíssim quan hi havia la processó i tot això. Això és la prehistòria. Feien els altars, feien altars en determinats punts de la vila, i després això, comença el primer disseny. Un grup de joves bueno, pensa que ha de fer un disseny i el fan precisament a la porta de la església, que és el que està documentat. I per això enguany veiem que fa 80 anys que es va crear el primer disseny. Després, com han anat evolucionant? Bueno, les catifes no estaven perfilades, per exemple. O sigui, eren pètals de flors, dibuixos, resseguien bueno, un dibuix, però sense separar els colors ni res. Fins que algú va pensar que hi havia dos colors que s'assemblaven molt i que no hi havia separació, i bueno, vam pensar en perfilar, en fer aquesta separació en terra vegetal. De fet, aquest any no volien, bueno, no sé si en aquella època hi havia concurs, però que va ser molt criticat perquè deien que això no era possible, de posar terra al mig de la flor.
0: Clar.
2: Però bueno, la cosa va arrelar i bueno, fins avui en dia, que avui en dia nosaltres som coneguts precisament per el nostre perfilat. De fet, la Federació Catalana de Catifaires compta amb nosaltres quan una catifa s'ha de perfilar. Si no van els d'Arbúcies, no es pot perfilar.
0: No saben, no tenen la tècnica.
2: Tot i que ja comencen a copiar, alguns països comencen a copiar-nos la tècnica.
0: Llavors, clar, amb aquesta celebració d'aquests 80 anys, no sé, heu fet alguna celebració especial, alguna cosa?
2: Pues, que jo sàpiga, de moment, només fer les catifes el millor possible i dedicar-les a aquest esdeveniment. Però no hem fet així res especial. Esperem fer la celebració especial quan les catifes siguin declarades patrimoni immaterial de la humanitat. En aquest moment sí que se farà una celebració especial. Nosaltres pues, hem dedicat, com cada any dediquem pues, la catifa a un esdeveniment local, però no s'ha fet ninguna festa ni s'ha fet res. A veure, l'únic que tenim és que la Ruth, a veure, Sílvia, apunta-me, Ruth...
3: La Ruth Pons.
2: Ruth Pons?
3: Ah, la Ruth ens ha fet el disseny.
2: Sí, però ara no recordo el seu cognom. Bueno, la Ruth, que és dissenyadora gràfica, ens ha fet el disseny i l'ha regalat al poble d'Arbúcies, o sigui, tot aquest disseny que s'allueix a cada catifa, està dissenyat per ella i ha sigut un regal, una aportació per a aquest esdeveniment.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. És la, el disseny aquest que, si veieu els díptics d'en Ramades, doncs hi ha aquest 80 de, fet de diferents colors, i el, bé, és el distintiu d'aquesta celebració. Llavors també deveu haver fet les típiques sortides amb la Federació Catalana, no? Per anar ampliant llaços amb diferents... amb diferents
2: efectivament,
0: entitats.
2: Aquest any han anat molt lluny, han anat a Singapur, o sigui que imagina't.
0: A Singapur?
2: A Singapur, no? Bueno, Arbúcies no ha estat present en aquest viatge, però bueno, la federació sí, i han estat a Singapur. I després, més a prop, pues, no deixem de participar en tots els esdeveniments de Catalunya, com per exemple vam estar al Parlament. Hem estat al Parlament per el 23 d'abril.
0: Sí, per Sant Jordi.
2: Per Sant Jordi. Després, bueno, hem estat a Temps de Flors. Ara anirem a la Sagrada Família el dia 9 de juny per fer una catifa dedicada a, bueno, a la Torre de Jesús, que és la que s'inaugurarà. El dia següent arriba el Papa, una representació...
0: Potser veureu el Papa de prop, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Tindrem aquesta,
0: aquest honor.
2: Aquest honor i aquest privilegi, sí. Sí, sí, sí. No deixem de fer coses. I esperant el gran moment, el moment àlgid, que serà quan se vagi a Xiamen, a la Xina, que serà on se declararan les catifes Patrimoni de la Humanitat.
0: Això ja està fet?
2: Això diuen que sí. Jo seria una sorpresa que no, està tot preparat per viatjar a la Xina. O sigui que ens han assegurat que aquest any sí. És que de fet ja fa 3 anys que vam anar a París i a presentar el projecte i bueno, ja se suposava que l'any següent va ser que no, va ser l'altre, i hem anat esperant 3 anys i diuen que aquest any sí, serà el definitiu.
0: Però això de la declaració dins del catàleg d'activitats humanes de la UNESCO és una cosa que es deu haver anat treballant durant molt de temps, no és una cosa que es fa d'avui per demà.
2: No, de fet els que van promoure la candidatura va ser Catalunya. El que passa que Catalunya no podia presentar la candidatura sola, o sigui, com a país. De fet, nosaltres davant de la UNESCO no estem reconeguts com a país.
0: Necessitava un padrí.
2: Per tant, el padrí, bueno, claro, era Espanya. I llavors, aquí, què va passar? Que no només les catifes, sinó totes les mostres florals que se fan a Espanya han estat incloses en aquest projecte. Però també Espanya era poc. Van dir que només Espanya...
0: Necessitem més països que ho recolzin.
2: Sí, Bèlgica se va afegir, Malta, Itàlia i Mèxic.
0: Déu-n'hi-do.
2: Llavors és una candidatura molt forta, per això pensem que sí, perquè hi ha representants de cada país que votaran. I per tant, o sigui, ho tenim guanyat. Diuen que ho tenim guanyat. Seria una decepció molt gran que no...
0: Perquè és clar, cada any es van ampliant aquest catàleg de la UNESCO i hi ha una quantitat limitada de declaracions anuals. No?
2: Exactament, per això l'any passat hi n'havien ja tantes i a Espanya també no sé què li corresponia, bueno, total, que van dir que no, que havien d'esperar un any més. I bueno, això va ser una gran decepció, però bueno, aquest any està tot molt, ja te dic, molt enllestit i molt segur de que sí, de que serà aquest any.
0: Bé, llavors, les catifes, no sé, Sílvia, aquest any... Com està anant? Com esteu veient l'ambient de les catifes?
3: Bé, molt bé l'ambient. A més, aquest any, com cada any, participen moltes entitats, a part de les catifes grans, també n'hi ha de petites, i fa que tot el poble estigui ple de catifes i fa molt de poble, la veritat, i que es pot fer un recorregut en què no deixes de veure catifes.
0: Jo veig que està... Les catifes s'estan en aquest procés de transformació del que havien sigut abans els veïns de cada tram de carrer que s'encarregaven del seu tros, i que cada vegada es fa més evident de que són grups d'entitats
1: De fet, es necessita molta gent per fer una catifa, i amb entitats, més a vegades els veïns del carrer, és possible fer catifes més grosses, més elaborades, més maques, en definitiva.
0: No, i llavors també els que no poden fer tant d'espai fan racons catifes o fan catifes més petitones.
1: Sí, hi ha tres mides de catifes. Hi ha la catifa mini, la catifa petita i després hi ha les catifes grans. Aquest any n'hi ha 7 o 8 de catifes grans, Marga.
2: No, el número total de catifes, que són 26, però crec que normalment tenen 9. El que passa és que aquest any ens ha fallat una catifa. Esperem que l'any que ve el castell se torni animat, i si més no, que faci una catifa de 10 metres, perquè, clar, el carrer Camprodon queda una mica pobre.
0: Falta
2: vida. Tot i que ja, com diu la Sílvia, hi ha moltes entitats i tal, però bueno.
1: Queden alguns espais buits.
2: Sí.
0: Hi ha algun petit trosset que es podria omplir.
2: Sí.
0: Molt bé, abans de continuar amb la vostra entrevista amb l'associació, tenim un altre cop a l'Aidi, que està in situ, voltant per les catifes, i ja té una altra entrevista a punt. Aidi.
4: Hola, bones.
0: Hola, bones, Aidi, com estem?
4: Bé, aquí estem, a la catifa dels birrafets.
0: Sí, perfecte.
4: A la número 4.
0: Sí.
4: Hola, bones.
5: Hola, què tal?
4: Com et dius?
5: Pol.
4: Encantada, sóc l'Aidi. Mira, et vinc a preguntar sobre la vostra catifa. Ens podries dir quina catifa és?
5: O sigui, és la catifa de birrafets. Vull dir, nosaltres som una colla d'arbusses, som els amos d'arbusses, quasi. I aquest any hem dit, va, fem una catifa per fer poble i anar-hi. I aquí estem, fer la catifa.
4: Molt bé, molt bé. Doncs ens podries explicar de què consta la vostra catifa, és a dir, de què està feta i de què tracta, quina imatge hi ha?
5: Sí, bàsicament es basa en el poble i la colla. Com veus aquí la catifa, veus el barrufet, per nosaltres ens som els birrafets, i la plaça de la Vila amb l'arbre i les agudes que ens representen de fons.
4: Molt bé. I quin tipus de flor esteu utilitzant?
5: Flor, bueno, una mica variat, de tots colors tenim.
4: Bueno, doncs, moltes gràcies. Si voleu veure un barrufet agafant una gerra de birra, doncs endavant, veniu a la dels birrafets número 4. Doncs tot és tot això, en Jordi.
0: Molt bé, molt bé, Aidi, perfecte. Doncs ves continuant la teva ruta per tot aquest piló de catifes que s'estan elaborant en aquests moments, i tornem aquí a la carpa de Ràdio Arbúcies. Molt bé, fins ara.
4: Vinga, fins ara, gràcies.
0: Doncs seguim amb la Marga i amb la Sílvia parlant de l'associació de catifaires. Bé, no sé, un cop assolit aquesta declaració de la UNESCO,
2: Patrimoni Material de la Humanitat.
0: Ah, exacte. Sí, és que és molt llarg això, Patrimoni immaterial de la Humanitat. Suposo que quines altres fites es poden aconseguir a nivell de catifes?
2: Llavors és conservar-ho, llavors comença el gran repte. Perquè, clar, això no és aconseguir el reconeixement, sinó mantenir-lo i millorar-lo si és possible.
0: En quina situació està el moviment catifaire? És una cosa que es manté i va a la baixa, perquè aquestes coses tradicionals ja se sap que a vegades no són tan populars, o s'està revifant?
2: A veure, ja tenim un problema, i és que, per exemple, la Federació Catalana de Catifaires, jo el que veig és que cada vegada hi ha gent més gran, ¿vale?, que estan lluitant. De fet, la presidenta, que és la senyora Vicenta Pallarés, és una senyora que ja té uns 80 anys, i, claro, ella està fent tot el possible. No us podeu imaginar l'energia que té aquesta dona per conservar tot aquest moviment. Però, claro, tota la gent que l'acompanya és gent, doncs això, que ja estem pràcticament tots jubilats. I la gent jove, avui la veus a Arbúcies, hi ha un gran moviment de gent jove, però que desapareix, que és el que passava, no? Que desapareix el dia de les catifes. És a dir, el dia de les catifes es volquen a treballar i des de primera hora, i té la il·lusió i tot, però després, al llarg de l'any, no tenim aquesta gent jove, perquè clar, estan estudiant, estan treballant i el que sigui, no? O sigui, no podem tenir aquesta ajuda. Uh-huh. I jo sí que noto, per exemple, en altres països, com és per exemple Noto, no? Que a Sicília, pues que ja tu veus el dia de... Bueno, també ho fan un dia, però surten molt també a l'estranger i sempre és gent jove, gent jove. O sigui, tu no veus gent gran. La gent gran com si desapareixi del mapa.
6: Sí,
2: no?
6: Sí, sí.
2: O
6: sigui, és una cosa jo.
2: Van passant els anys. Sí que és veritat que allí tenen el que és l'escola de disseny i estan volcats en aquesta labor, però claro, tu no veus gent gran. Claro. Avui he vist al Segimon Fugarolas que havien instal·lat unes taules per fer perfilats sobre taula, no a terra, perquè claro, la gent ja no es pot ajupir. I claro, sí, sí, lo que eren els dissenys petits, pues estaven perfilant, he fet un passeig a primera hora del matí, estaven perfilant sobre de la taula.
6: Sí, sí, sí.
2: O sigui que, bueno, no sé, esperem que la gent jove se consciencie de que és un patrimoni, pues això, de la humanitat i que no es pot perdre i que, bueno, nosaltres ja fem tota la labor en les escoles, cada any anem fent una xerrada als nens de tercer de primària, es fem fer catifa, tot per una mica inculcar això, però clar, falta sí, que...
1: El valor de les catifes, que realment aquestes activitats a les escoles funcionen molt bé i els nens estan molt contents. Des de l'institut també fem tot el procés de catifes, el disseny el fan els alumnes d'entre primer i quart d'ESO, i després al matí hi ha molts i molts nens col·laborant entre tallar flor i fer la catifa. Hi ha molts, realment els hi agrada participar el dia de catifes a fer la catifa i sobretot a posar flor, que és el més divertit.
6: Mm-hmm. Clar, és que el dia de catifes és molt fàcil, és dur perquè estàs al sol, has d'estar ajupit, però clar, és el dia. La qüestió més gregària d'organitzar-se abans, de fer els dissenys, de tot això costa, no? I la gent jove poder els hi falta fer aquest pas d'implicar-s'hi més.
2: Exactament, involucrar-se més. A veure, és veritat que la federació vella per això, no? Vella perquè no sigui una catifa d'un dia, com ha sigut bueno, fins fa pocs anys, no? Una catifa d'un dia i oblidar-nos ja de les catifes fins l'any següent. O sigui, les catifes estan presents en els moments especials de la nostra societat. Ara, m'he oblidat de dir-vos que la setmana passada estàvem, de fet, era la setmana passada, que de fet van canviar el dia perquè volien fer-ho ahir, no? Tal dia com ahir. A Figueres ja fa 3 anys que anem a fer catifa, però aquestes catifes duren mesos. De fet, la de l'any passat se va fer un 9 de juny i se va desfer un 8 de desembre.
6: I això es fa amb flor?
2: No, això es fan en altres materials. Això també volia dir-te, no? Que comencem a introduir altres materials. Arbúcies només tenim el que són els flocs tenyits de colors, però en la federació utilitzen moltes arenes de colors, salts i flocs. Van fer una Sagrada Família en diferents tons de taronja, que era espectacular. Semblava realment clavell, però no ho era. Uh-huh. Llavors, l'única flor que s'utilitza és flor preservada. O sigui, flor en un tractament especial que té una durada...
6: Que llavors aguanta
2: claro,
6: més.
2: Claro, que és molt clara. En guany arbúcies, 50.000 clavells, hem comprat 50.000 clavells. Clar, nosaltres no podem mantindre aquesta despesa tan gran, perquè bueno, la factura encara no ha arribat. Quan arribi la factura ja us diré. L'any passat es van gastar més de 12.000 euros en flor. ¿Vale? Per això tenim també, hem començat a utilitzar el que està autoritzat. Sílvia, quina quantitat?
1: 25%.
2: El 25%.
6: Per anar...
2: D'altres materials.
1: D'altres materials que no siguin flor. També poden ser altres, és a dir, pi, tuia, tot de vegetals que et puguis trobar pel bosc.
6: Això, que no això necessàriament...
1: també compta com a flor.
6: Ah, això, que no sigui necessàriament flor, però que sigui almenys vegetal. No?
1: Els clavells, si la flor que has de comprar és molt cara, per això també molts catifaires van a buscar lliroia, que aquest any n'hi ha hagut molta, i altres tipus de flors que puguis trobar al voltant.
6: És que el problema també, que amb, tal com està el clima ara, i ho hem comentat moltes vegades, la floració no coincideix ben bé amb l'època. Per exemple, la ginesta, potser hauríem de fer les catifes un mes abans, perquè...
2: Sí,
6: clar,
2: però un mes abans estava tot ple. Ara tens que anar a llocs especials que siguin alts per trobar-la.
6: Clar, i sí. Això també dificulta el que era més tradicional, sí, de la gent anar, sí, a buscar al bosc tota aquesta flor.
1: Tot i així n'hi ha, de flors. Sí. Aquest any, que encara som a maig, n'hi ha. Quan és més cap al juny, costa més.
2: Falta el temps d'anar a buscar-la, que això també... Els col·lectius, tornem a estar en el mateix, els col·lectius joves estan treballant o estan estudiant i tampoc poden anar. I llavors qui pot anar? Els jubilats. Els jubilats ja se cansen.
6: Sí, ja tenen una edat i sí, esclar, bueno,
2: sí, sí.
6: Normal, és llei de vida. I per acabar, ja us deixo, que segurament teniu feina encara per fer. Aquest any s'ha canviat el format del concurs de catifes per una mostra. Això ja és una cosa que, bé, ja hi havia polèmiques abans, suposo que és la manera d'acabar-ho.
2: Sí, perquè saps què passa? Que tots s'esforcen al màxim, tots volen lluir al màxim les seves catifes, no? I el tema de que hi haguessin premis, bueno, pues creava pues,
6: sí,
2: una cert. Mica de,
6: saps? Sí, de polèmica,
2: de polèmica, no? Perquè clar, jo tenia més varietat de flor que tu, o sí, jo sí. La meva catifa estava millor perfilada, o la meva catifa era més original. I llavors bueno, van decidir que s'havia acabat, que nosaltres teníem que tindre un... Pues això, una relació com sempre hem tingut, no? d'harmonia i de bon companyerisme, i que no anàvem a veure qui ho feia millor que l'altre. O sigui, tots ho fem bé dintre de les nostres possibilitats.
6: I llavors el fet de que no hi hagi concurs afecta d'alguna manera l'organització de les catifes?
2: No.
6: El finançament? O...
2: No. De moment ha seguit tot igual. De cara a l'any que ve, a veure si fem algun canvi o no fem algun canvi.
6: Molt bé, doncs agrair a la Sílvia Carbó i a la Marga Villalobos que han vingut doncs, en representació de l'Associació de Catifaires per posar-nos al dia de les novetats des de l'associació, i res, que continueu la feina avui i que vagi molt bé.
2: Pues moltes gràcies. Esperem, moltes gràcies. Sí.

0: Seguim amb més convidats aquí en el Carpa de Ràdio Arbúcies en aquest especial Catifes 2026. Doncs vinga, anem a saludar a la gent del curs de... el curset d'extraescolar, aviam si ho diré bé, de teatre de la Vedruna, d'acord? I això està portat per UBC Teatre, per en Josep Pobiols.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. I ara tenim aquí a la taula, aviam si els tinc bé, l'Aina Garcia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. A la Gina Oliva.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Us heu posat per ordre i tot, perfecte. A l'Arnau.
4: Bon dia.
0: Arnau, què més?
4: Morales.
0: Arnau Morales. I la Ina Méndez.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Doncs aquest grupet de, en representació, perquè sou més, no?, de l'extraescolar.
5: Sí, sí.
0: Sí, sí, sou més, eh? Quants sou en total?
1: Ara, 8.
6: 9?
5: No.
6: Sí.
5: 8 o 9.
4: 8 o 9, sí.
1: 8. Som 8, sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, què representa fer una extraescolar de teatre? Què hi feu? Què hi feu allà? Com es porta això?
5: Bueno, és un espai en el que podem ser... representar persones que en veritat no som i també per viure com diferents situacions d'una manera que no seria la teva i no sé, ens agrada.
0: Us agrada posar-vos en el paper d'algú altre, no?
5: Sí.
4: Sí. Sí. Sí.
1: Representa potser també una mica de sacrifici, eh? Sacrifici perquè s'han d'aprendre, a part d'assajar, hem d'aprendre textos i... Bueno. I bueno, el que és el teatre, no?
0: S'ha de memoritzar,
5: sí.
0: S'ha de memoritzar.
5: Sí.
0: És difícil això, aquesta tasca de memoritzar?
5: No, però perquè si tu entens el personatge és més fàcil de saber el que dius.
4: I un cop ja t'ho has llegit ja és més fàcil d'interpretar-lo.
5: Sí, a part com que practiquem molt la classe, és a dir, ho anem fent cada dia, ho hem repetit no sé quants cops. I clar, després sí que se t'acaba quedant el teu i els de molts més, perquè...
4: A part dels exercicis que fem per recordar el guió.
0: És l'exercici de ficar-se en el paper d'algú altre, no?
5: Sí, sí. Bàsicament.
0: Per tant, això què, us agrada?
5: Sí,
0: a mesura
5: sí.
0: que ho heu anat practicant, sí. us ha anat agradant, sí? Per què? Sí. Per què us ha agradat? Aviam, qui s'anima? Digues...
7: A mi m'agrada perquè, a part de que així ja no tinc vergonya, m'agrada, pues, no sé, m'agrada.
0: És una manera de superar les pors, no?
7: Sí.
0: De perdre la timidesa, no?
7: Sí.
5: Jo crec que també és com una manera de, pues, com he dit abans, no veure una situació a la vida d'una manera pues, diferent de la que tu potser no plantejaries i et fa com... plantejar-te més coses i tots els significats que poden arribar a tenir les obres i tal, jo crec que és una part positiva per a nosaltres.
1: De fet, a vegades parlant amb pares al principi del curs em diuen és que la meva filla és vergonyós i no sé això del teatre i jo els dic perfecte, si és vergonyós perfecte perquè és una activitat perfecta per perdre la vergonya, a fer exposicions que al final tots n'haurem de fer davant de la gent, haurem de fer exposicions quan siguem grans, exposicions davant de la classe quan el mestre ens fa sortir a la pissarra o per expressar-nos, vull dir que el teatre és perfecte per la gent que és vergonyosa. Aquest seria...
0: És una manera de trencar el gel,
1: sí,
0: no? De trobar mecanismes per vèncer aquesta resistència que un mateix s'autoimposa.
4: Sí, sí.
0: Bé, esteu
4: sí.
0: preparant una obra.
5: Eh? Sí.
0: Sí. Com es diu l'obra? Com es diu?
3: M'has robat el cor.
5: Aquest cor seria com, entre parèntesis, perquè és com mig romàntica i pues, així com...
3: És
5: que no
3: hi ha significat
5: que s'ha de veure l'obra per entendre.
4: És una comèdia romàntica.
0: Sí. I aquesta obra d'on surt?
5: Vam començar a fer com una pluja d'idees
4: sí.
5: entre tots. I
4: de què volíem fer exactament.
5: Va sortir una cosa molt diferent, però sí que teníem clar que volíem que fos una comèdia romàntica.
3: Sí.
4: I al final hem optat per aquesta opció.
5: Vam fer una cosa molt diferent i després vam començar a afegir coses i treure'n i pues, va quedar la idea que s'ha quedat.
0: Però aquesta obra és pròpia vostra? O sigui, el llibret
4: sí.
0: és vostre
4: sí, sí, sí.
0: o heu adaptat una cosa d'algú altre?
3: No,
5: és tot nostre.
1: Aquesta obra, això com ha explicat l'Aina ara, a la classe vam anar fent al principi de curs activitats per veure on te volíem anar i vam apuntar en papers noms de personatges i idees que teníem, llavors anàvem improvisant i ens va sortir una obra més o menys semblant, el que passa que un cop la vas escrivint et vas trobant una mica en la situació i vas canviant històries perquè tingui sentit al final. Però l'obra és de creació una mica de tota la classe, perquè ells tenien clar que, potser perquè miraven Culebrons o no ho sé, però que volíem fer una comèdia romàntica, que no n'havíem fet mai cap. Fins ara les fèiem com molt infantils o molt de contes de La Caputxeta Vermella o del Petit Príncep o d'altres obres que vam fer, que ja eren d'autor i les adaptàvem, però aquesta vegada ens hem aventurat això.
0: Podem mirar en sèries turques, vés a saber.
1: Sí, quina sèrie es miràveu? Em deu dir?
5: Cap, no deu dir cap.
1: Sí, sí.
3: Ah, bueno, El verano en que me enamoré, potser.
0: Val? Sí, sí, sí. Ja la temàtica ja va per aquí. Fem una mica de propaganda de quan es representarà aquesta obra. Aquesta obra s'ha d'ensenyar.
1: Quan es representa aquesta obra?
7: El 2 i el 3.
1: Exacte.
3: El 2 el fem per l'Escola Badruno i el 3 està obert a tota la gent del poble.
5: I és a les 6 i mitja.
4: I hi ha aire condicionat al teatre.
1: Sí, senyor.
0: Ah, sí, hi ha aire condicionat, no fotis.
1: Al teatre hi ha aire condicionat. No, perquè el Teatre de la Llar té una cosa molt bona, que és que a l'hivern tenim fred, però a l'estiu també. Llavors, és un lloc on una opció per dimecres a la tarda, si fa molta calor, doncs jo també animaria que vingués la gent, perquè allà hi estarem còmodes, sí, sí. I estarem bé. L'obra no sé si dura molt, perquè potser no ho hem cronometrat, però estem sobre els 35 minuts. Tampoc és una obra molt extensa,
5: no.
1: Però gaudiran molt, o no?
4: Sí.
5: Sí. Sí, jo crec que, tot i que no faci tanta calor, poden venir, perquè pues, sí. Està molt bé, ens l'hem currat molt i és bueno, com una oportunitat per nosaltres.
0: I quin preu té aquesta entrada, aquesta obra, aquesta estrena mundial?
3: És
0: gratuïta, a sobre?
5: Sí, sí. Escolta,
0: doncs, noi, això és un win-win, eh? Això, la gent ho ha d'anar a veure sí o sí. Perquè al teatre d'aquí de Cal Xic quantes persones hi queven? Poder
1: veure quantes n'hi queven?
5: 100 i pocs.
1: Sabeu,
4: sí, 100 i pocs, 100...
1: Exacte.
4: 105, 100
1: i pocs,
4: 110.
1: Esperem que hi capiguem tots. Esperem.
4: Sí, esperem.
1: En principi, els alumnes de fem dos passes el dimarts, a la tarda, perquè no hi cap tota l'escola i com que ha de venir tota l'escola a veure'ns, doncs en farem un passe a un quart de quatre i l'altre sobre les quatre de la tarda.
0: Sí, doble sessió.
1: Com? Doble sessió fem. Una darrere l'altra seguida, que és cansat, però la farem. Si algú vol venir perquè no pot venir el dimecres, pot venir tranquil·lament i pot entrar, perquè més o menys hi posem 80 persones a cada sessió, vol dir que quedaran 20 localitats lliures. El dimarts estic parlant, i el dimecres sí que fem una sessió única a dos quarts de set, 18:30.
0: Que amb ganes ja de que arribi el dia, no?
5: Sí, perquè com que és una cosa que portem molt temps preparant, la portem des del Nadal fent-lo, i ja, doncs, pues, tenim ganes de representar-lo.
0: Ja de reflectir la feina que heu estat portant durant tot l'extraescolar, durant tot l'any.
4: Sí, que la gent ho vegi.
1: Perdó?
4: Sí, que la gent ho vegi i que gaudeixin.
1: Sí, clar.
0: Bé, ja per tancar aquesta part d'aquesta entrevista, què es pot explicar una mica de què va l'obra? El que es pugui explicar, sense
1: no
0: fer spoiler.
1: Cap spoiler,
0: sense fer spoiler.
1: A veure.
0: Una mica de què va?
7: És una comèdia romàntica.
5: Ja això està. Seria com sí. El tema, però després...
0: Però va. Hi deu haver una mica de és un, lío, no?
5: Són... Quatre germans que els seus pares són fora i hi ha un incident que fa el germà gran replantejar-se tot de ei, què faig? Perquè els altres són uns desastres. I aquí ja comença a fer entrevistes a cuidadores i tal, i després pues van passant coses, no?, que ja no podem explicar.
0: Ja hi ha els maros,
5: de veure.
0: Els maros,
5: sí.
0: Que és el maco,
5: sí.
0: L'intríngulis de l'obra.
1: Jo podria dir que té una pinzellada de Mary Poppins i una pinzellada de Solo en Casa, poder, no?
5: Sí. Sobretot al principi més Solo en Casa, perquè els germans són uns desastres, però després hi ha...
1: Sí. Una pinzellada.
0: L'Arnau fa del dolent de Solo en Casa, no?
1: L'Arnau, què no. Fa? Què fas tu? A veure.
4: Jo faig de germà gran, del el que es replanteja si ets haig d'aguantar jo els meus germans per la meva compte o m'hauria d'ajudar alguna altra persona.
1: És el seny de la casa, l'Arnau. Però també és el seny de la colla de teatre.
0: És l'home centrat.
1: És l'home centrat, l'home centrat, sí senyor.
0: Ara farem una petita pausa perquè tenim connexió amb l'Aidi Aguiar, que està voltant per aquí, per les catifes. No sé si ja la tenim punxada, sí? Diu en Jordi que sí. Aidi.
2: Hola, bones.
0: Què tenim? Endavant.
2: Bueno, doncs estem aquí, diguéssim, a la plaça davant del CAP i tenim aquí els firaires. Hola, bones. Endavant, endavant.
0: Són tímids, els hi costa.
2: No, no, que ara se m'està... Hola, bones. Sí, se sent? Hola, bones.
6: Hola, bon
0: Hola,
6: dia,
0: sí.
6: Què tal?
0: Aidi, em sents? Mira,
2: sí, te sentim, Jordi? Jordi, me sents?
0: Sí, jo et sento, però a l'entrevistat no el sentim.
2: Vale, mirem a veure. Podries acostar una miqueta? Hola, encantada. Hola. Soc l'Aidi. Mira, com et dius?
6: Neus. Em dic Neus i estic aquí a la Fira de les Catifes amb una paradeta que porto xampús i cosmètica natural. Faig tot amb herbes remeieres, intento collir també per aquí pel poble moltes cosetes i, bueno, estem aquí fent la promoció de cosetes de fetes aquí al Montseny i Arbúcies.
2: Molt bé, molt bé. Quin diries que és el teu xampú, el producte?
6: Ostres, que m'agrada tot, eh? Però, bueno, si, sempre dic que si s'ha de començar per alguna cosa, el desodorant crec que és la cosa com més important, perquè porta massa químics tot el que hi ha a nivell comercial. I aquesta fórmula que porto jo, la veritat que m'agrada molt, és molt suau, molt respectuós i clar, i saps que t'estàs posant una cosa que no està interferint amb el teu metabolisme. O sigui que estic molt, molt orgullosa d'aquest producte, però en realitat m'agrada tot. O sigui, els xampús són una meravella, depèn de quin cabell tinguis, doncs tens per adaptar-te a tot, de rissats, secs, greixosos, amb caspa, una mica de tot, acondicionadors, netejadors facials... Vull dir que hi ha per tot gustos, i tot és una meravella, en realitat.
2: Genial, doncs. Bueno, si ja voleu algun xampú així artesanal, doncs el teniu aquí, davant del CAP.
0: Perfecte.
2: I, bueno, veniu a veure la Neus.
0: Molt bé,
6: gràcies,
0: molt bé, Aidi.
6: Que passeu bon dia i bona...
2: Moltíssimes gràcies. Mira, tenim un altre perquè també per aquí.
0: Sí.
2: Hola, bones.
8: Un momentet.
2: Sí, sí. Doncs...
0: Si vols, connectem d'aquí una estoneta. Esperem 10 minuts i tornem a punxar.
2: D'acord, doncs vale. D'aquí 10 minuts tornem a punxar.
0: Molt bé, doncs vinga.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, Aidi, anem fent aquestes connexions. Ha estat a la zona dels paradistes. I tornem aquí amb els alumnes de l'extraescolar de teatre del Badruna, que ens estan explicant la seva peripècia organitzant, muntant aquesta obra. La qüestió, ara estàvem repassant el paper que feia cadascú, per exemple, tu...
1: L'Aina.
0: Sí. L'Aina, tu quin paper fas?
9: Jo sóc una cuidadora, però sóc l'estricta.
0: La?
9: Estricta.
0: L'estricta, la recta.
9: Sí.
1: Fa el paper oposat, bueno, fa un paper semblant al de l'Arnau, però és com una mica més... Potser més militar, no?
9: Una mica... Sí, una mica no, bastant més.
1: Bastant.
0: Llavors tenim a l'Aina García, tu què fas?
5: Jo també faig de cuidadora que l'entrevisten i jo sóc com la solució dolça, de fet és el títol de l'escena i és com que tu ho arreglo amb llaminadures i tal i com els nens volen que sigui jo però clar, potser no sempre és la millor solució.
0: Perquè ets massa tova.
1: Compra la gent amb llaminadures.
5: Sí, bàsicament sí. No sé què, xutxes. No sé què.
0: Sí, els problemes així, amb dolços.
5: Sí.
0: Molt bé, i la Gina?
10: Jo sóc un desastre de cuidadora.
0: Un desastre?
10: Sí.
0: Vaja.
5: Però molt guapa.
10: Sí.
0: I no te'n surts ni la de tres?
10: No, trenco coses, em cauen les coses pel terra.
1: Però és la persona clau de l'obra. La Gina és una, fa un paper bastant protagonista, com l'Arnau, i fins aquí, no expliquem res més.
0: És el desllorigador de tot plegat.
1: Exactament, és el desllorigador, sí senyor.
0: I què els diríeu a la gent que està indecisa per venir a veure-us? Què els hi diríeu? Per acabar-los d'empentar perquè s'escapin a...
5: Que no tenen res a perdre, és a dir, només tenen coses a guanyar i no sé, que al final no té res de dolent venir, perquè no n'has de pagar, no te'n arrepentiràs, perquè pues, és que...
1: Estaràs fresc.
5: Sí, estaràs fresc.
1: T'ho passaràs això... bé.
0: Ah, exacte.
5: És com, no hi ha raons per no venir.
3: Ho tens tot a favor.
0: Exacte. Sí.
4: També hi ha una porta. Si no t'agradés, pots marxar.
0: Ah, sí, senyor. Sí, senyor. Bravo. Bravo. Sí, senyor.
1: Això.
0: És com aquell de camp que diu pruébelo i si no le gusta pues compre otro.
1: Andando.
0: Es gerundio.
1: Sí, sí. Sí, senyor.
0: Veus, la porta és més grossa, ja pots fotre el camp. Doncs au, ara anem per tu, Pep. Entrarem en una part més de conèixer què és aquesta extraescolar,
1: sí,
0: de teatre.
1: Sí. Bé, l'extraescolar és una activitat que fem els dimarts a la tarda. Em sembla que fa 4 anys que la fem, i la vam començar doncs exclusivament amb els alumnes de l'Escola Vedruna, però aquest any tenim de l'Escola Vedruna, del Carulla, tenim un parell, de l'Institut d'Arbúcies i de l'Institut de Breda.
0: O sigui, això es va ampliant, o sigui,
1: sí.
0: Parlem del Vedruna però hi ha més gent.
1: Hi ha més gent, sí. Llavors el que fem normalment, el que hem portat fent aquests anys, és preparar una obra per Nadal, que aquesta es fa molt a contrarrellotge per temes evidents, perquè l'extraescolar es comença a final de setembre i al desembre es està representant, i una altra per a l'estiu. Llavors la del Nadal sempre és una mica més apretada, però ens en sortim i en portem doncs 8, amb aquesta portem 8 obres ja.
0: 8 obres ja?
1: 8 obres, sí.
0: O sigui,
1: sí, esclar, 4...
0: Fa temps, o sigui, no, clar, 4 anys d'extraescolar vol dir, no?
1: 4 anys d'extraescolar són 8 obres que portem. No sé, els títols, a veure si us en recordeu.
5: És que jo no fa tots els anys. D'aquí no hi ha ningú que sigui des del principi.
3: Bueno, vam fer els Pastorets.
1: Però vam fer els Pastorets 2 anys.
5: També aquest Nadal hem fet el Senyor Scrooge.
1: El Conte de Nadal, d'en Dickens, exacte.
5: També un any es va fer el Grinch.
1: El Grinch.
5: Que aquest no, sí, hi ha ningú d'aquí que el fes, diria jo.
1: Vam fer el Petit Príncep,
5: sí,
1: l'any passat.
3: Un altre de contes, també.
1: Sí.
5: De la novena a l'escola, que tractava sobre el bullying i tal.
1: Exacte. Aquesta va estar guai, aquesta,
5: sí,
1: obra del bullying, perquè també va ser de creació pròpia, la vam fer nosaltres, perquè ens vam plantejar què és el que ens preocupava una mica tots al principi de l'extraescolar, al principi que l'estàvem muntant, i va sortir a la classe doncs que un dels problemes que quasi bé tots teníem en comú eren aquests, el bullying, i vam fer una obra que parlava d'això, parlava del bullying, i era una noia doncs que li feien bullying a l'escola i la manera que tenia de solucionar-ho, i bueno,

0: extraescolar de teatre, que l'any que ve jo no et deixo parlar, jo vaig tirant.
1: No, no, sí, sí.
0: El que em passa pel cap,
1: anava a preguntar si l'any que ve continuarà, però
0: estic fent el guió.
1: Sí, sí. No, no, aviam, ho tens ben estructurat això.
0: No, que anava a dir que l'any que ve doncs continuarem en l'Escola Vedruna, val? I a més, com a primícia, hem començat, perquè a part de l'extraescolar, des d'UBC Teatre també fem amb els adults un altre dia a la setmana, i muntarem uns pastorets, val? Aquest any, i ja integrarem algú que ha fet extraescolar aquest any, i també gent, altres associacions que ens puguin ajudar doncs, amb balls, amb cants, etc. També hem tingut contactes ja per muntar-los a nivell una mica de poble, val? Per fer una cosa una miqueta més gran. Si algú vol fer teatre, vol participar en aquests pastorets, que ara estem en fase de reclutar gent, pot enviar un correu, si vol, a vcteatre@gmail.com, vale? vcteatre@gmail.com. És imprescindible no saber teatre per fer-ne?
1: Sí, s'ha de ser...
0: I tenir vergonya, i també, no? Com dèiem.
1: Sí, que tingui tots els hàndicaps possibles per mirar de superar-los, no?
0: Exacte. La gent que diu, és que jo tinc molta vergonya. Perfecte, estàs al lloc perfecte. Que jo no sé fer teatre. Perfecte, perquè perfecte. Si sapiguis fer teatre, sí. Estaries a Barcelona o amb un... I el que volem fer és una cosa una mica transversal, vale? Que hi pugui actuar tothom. Per tant, ara és el moment, Jordi, si tu volguessis actuar i fer pastorets, és el moment que pots... Que pots, perquè estem disposats a preparar-los de cara al desembre.
1: Sí, en el meu cas necessitaràs un apuntador només per mi, perquè cada dos minuts m'estaré equivocant de lo que em perdré del text.
0: Bueno, no pateixis.
1: Bé, doncs, vaja, no sé quin mètode feu servir, l'Stanislavski, el Pavlovski...
0: El que podem, no? Quin mètode fem servir per aprendre?
2: El que
3: depèn. Cadascú depèn.
2: De la seva manera, sí.
0: Cadascú estudia com pot i a la classe repassem molt, repetim i sobretot una de les coses que ens va molt bé és aprendre amb les posicions. Llavors, si tu estàs situat en un cantó de l'escenari i dius el text i el tornes a dir allà, a la que et giren la gent de lloc ja sembla que no
2: estàs
0: continues.
2: Estàs com desubicat.
0: Sí, estàs desubicat, exacte. Llavors nosaltres aprenem a la classe repetint per força.
1: Sí, assajant.
0: No sé si és l'Stanislavski aquest, però fem el que podem.
2: Sí, també va bé quan podem practicar el teatre, que fem més assajos generals, tot i que s'hagi de repetir coses, perquè amb la Sara, que ens fa de tècnica, pues, ja podem practicar-ho tot amb els sorolls i tal.
0: Clar, la tenim per allà darrere, sí.
1: Una cosa és fer un assaig en què no hi ha públic i més o menys estàs tranquil, i una altra cosa és fer-ho amb gent que està a la platea, que t'està mirant, que està pendent dels teus, del que estàs fent a dalt de l'escenari. Suposo que això és un punt que també no sé si es pot treballar massa abans de la representació, però que s'ha de tenir una mica present.
0: És un punt necessari, jo crec que és un punt necessari quan ja tens l'obra muntada i nosaltres ja hem fet les nostres històries per muntar-la, que hi hagi públic, perquè havent-hi públic la gent es posa com més amb tensió, saps que va en sèrio, encara que siguin 3 o 4, que llavors donen la seva opinió, i és necessari que hi hagi tècnic de so o tècnica, en aquest cas, com ha dit la Sara, és necessari que hi hagi algú allà darrere doncs, per ajudar a canviar, que faci de tremolla, no? Per ajudar a canviar les coses de lloc i agafar-s'ho en sèrio una vegada o dues prèvies a la representació. Això ja ho hem fet, perquè la representació
2: ja
0: és dimarts.
2: Ja fa dues setmanes i ho hem fet més d'un cop al dia.
0: Sí, ara ja... Ara ja el que no hagin fet avui ja
1: sí,
0: no...
1: Ara ja és difícil de revertir, no?
2: Ja no tenim temps.
1: Vaja, per fer l'obra, suposo que a part de tots els actors que esteu integrats en aquesta obra, necessitareu tècnics, necessitareu una mica més d'infraestructura que no pas el que...
0: Tenim a dintre l'escenari una altra nena que va fer l'extraescolar des del principi, però que no hi és, la Carla, que ens ajudarà també a fer de tremolla, i llavors tenim la Sara, que ens fa de tècnica de llums i so, que estarà dalt. També hi haurà algun pare voluntari per acomodar la gent quan entri, per vendre entrades no, perquè repetim que són gratuïtes, però també hi ha un parell de pares i mares voluntaris per portar una mica la història, perquè no només són ells que són els protagonistes que actuen, sinó que també això

0: porta una mica més de moviment previ i durant.
1: Molt bé, doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més, només esperar que recordem els dies de representació.
0: Arnau, endavant.
2: El dia 2, per qui no li vagi bé venir, a un quart de 4 i a les 4, i el dia 3 a les 6 i mitja.
1: Que això es fa a quin teatre hem dit que es feia?
3: Cal Xic.
1: Que sobretot s'està molt i molt fresc.
3: Sí.
1: I que hi ha una porta, l'Arnau ha dit, que hi ha una porta per al que no li agradi...
2: Hi ha una porta molt gran perquè a qui no li agradi que surti.
1: I si no n'hi ha un altre que va baix, que em sembla que va directe a la riera.
0: Exacte.
1: Si volen anar a banyar,
3: sí,
1: ho poden fer.
0: La sortida d'emergència dona la riera.
1: Ah, això mateix, eh? Sí. Tires allà amb els ànecs i a refrescar-se. Doncs res, moltes gràcies. Agrair doncs, tant a en Josep Obiols com a l'Aina Garcia, la Gina Oliva, l'Arnau, que no el tinc aquí apuntat. L'Arnau, com has dit?
2: Morales.
1: Ah, això, Arnau Morales.
0: Podríem acabar...
1: I l'Aina Mendes.
0: Fent el crit aquell que fem sempre quan, abans de l'obra.
1: Ah, fer un crit i tot,
0: sí,
1: escolta.
0: Sí o no?
1: Aviam.
0: Jo dic al principi, vosaltres el següent, val? 1, 2, 3, 4...
4: Visca el teatre!
1: Molt bé. Doncs visca el teatre!

0: Doncs vinga, anem, tornem a estar en antena. Hem fet una petita pausa musical per agafar una mica d'aire entre entrevista i entrevista. I la pausa també ens anirà bé per connectar una altra vegada amb l'Aidi Aguiar, que la tenim ara. On estàs, Aidi?
1: Doncs estic a la catifa de les de dansa.
0: Molt bé.
1: Hola, bones.
2: Hola, bon dia.
1: Com et dius? Podries dir-nos...
2: Soc la Laura Cuadrado, la mestra de l'escola de dansa.
1: Encantada, Laura. Ens podries dir a quina catifa esteu?
2: Estem a la catifa al carrer Havana i aquest any hem fet un fons marí, que també hem inclòs una zona que hi ha com una platja i al final també hi ha un vaixell que des d'allà es visiona tota la catifa al fons marí, i en aquest fons marí hi hem inclòs un tresor que, per el que significa i el que simbolitza l'escola de dansa, en aquest tresor hi ha un vestit de ballarina i unes puntes de ballarina també.
1: Que bonic, que bonic. Ens podries dir quin tipus de flor hi ha?
2: Doncs de flor, bueno, les que ens han proporcionat l'Ajuntament, tenim clavells, tenim pi, tenim bruc, tenim escorces, palla d'arròs i clova de soja.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, aquesta es nota que està molt blava, tota la catifa, i a l'últim trosset hi ha aquí una mica de sorra, no? Entenc que simula la platja.
2: Sí, ara l'estem acabant, en aquesta zona que hi ha tota aquesta clova de soja amb aquest color de platja. Aquí inclourem, doncs, objectes de pales per fer castells de sorra, inclourem també les hamaques de la platja, un parasol, ho ambientarem una miqueta aquí en una zona més tranquil·la.
1: Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, Laura. Que vagi molt bé i, bueno, i bona diada de catifa.
2: Molt bé, moltes gràcies, i a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs això és tot, Jordi, ja tenim aquesta connexió.
0: Molt bé, Aidi, així ja tenim la connexió enllestida, i d'aquí una estoneta hi tornem.

0: Bé, doncs continuem aquí. Tenim una altra connexió amb l'Aidi. En farem dos de seguides, ara que tenim l'oportunitat. Tenim un petit respir entre entrevistes. Aidi.
1: Hola, bones.
0: Bones, ja hi tornem.
1: Sí, estem aquí a la catifa. Quina catifa és aquesta?
2: Aquest, d'Arbúcies. Nosaltres, de Cafú.
1: Vale, encantada. Soc l'Aidi, de Ràdio Arbúcies. I...
2: jo soc en Buba. D'Arbúcies, jo també fa temps que estic aquí i hem fet un tipus de flors aquest any amb nom del Cafú. Sí, tenim una associació que es diu Cafú i després hem fet aquest tipus de una cara de lleó que representa que la bandera que com a la bandera africana de Senegal i el cara del lleó i allà el verd vol dir que el pau i tot això. Cada color representa una cosa i després ja hem fet això, el tipus d'això. Sí, sí.
1: Molt xula, està molt xula. És la cara del lleó supergrossa. Sí, ja la tenen acabada i...
2: sí, ja ho tenim acabat tot.
1: Ens podríeu dir quin tipus de flor teniu a la vostra catifa?
2: Un tipus de color? Tenim el vermell, tenim el verd, tenim el groc i tenim el blanc també. I el verd i el tipus aquest, el, no sé, sembla una mica de marró, però aquest tipus de tenim. I el verd normal, sí, el que tenim aquí.
1: Veig que heu utilitzat clavells i...
2: eso, jo no sé el nom del color, però els colors sí que sé, però el nom del seu no ho sé. El clavell i tot això. L'altre són pins, eh? Això sí que ja ho sé, són pins. Sí, és el verd, sí.
1: I des de quina hora porteu aquí?
2: Hem començat des de les 6 del matí i fins a les 10, a les 11 ja ho tenim fet. Com que som molts, sí, anem fent. Sí, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Doncs és molt xula i, bueno, doncs esperem que passi molta gent a veure-la.
2: No, molta gent estan passant per aquí. Bueno, diuen que estan content. Sí, sí, està bé, està bé. Sí, sí, sí. A veure si l'any que ve fem una mica més millor, com que som molts. L'any que ve intentarem fer que sigui més llarg i tots més metres i si tot va bé. Sí, sí, intentarem més, vale?
1: Molt bé, genial.
2: Vale, encantats, merci.
1: Encantada, moltes gràcies, que vagi molt bé. Bona diada. Adéu. Doncs fins aquí tenim aquesta transmissió que està molt xula, és un lleó supergros, la cara d'un lleó i se la veu molt xula.
0: Molt bé,
1: gràcies.
0: Doncs vinga, aquesta era la catifa de la Cafu, no?
1: Sí.
0: Perfecte. Molt bé, Aidi.
1: Correcte.
0: Apa.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs anem fent connexions i ja empalmem una cosa amb l'altra i passem a la següent entrevista. Estem a l'equador d'aquest especial de Ràdio Arbúcies Catifes 2026 aquí en directe des del carrer, des d'aquí al carrer Camprodon. I el que anem a tractar ara és una exposició que es pot visitar actualment al Museu Etnològic del Montseny, que acull aquesta exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem. Una mostra coproduïda amb el grup Cantut, cançons de tradició oral, i la Diputació de Girona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cassà de la Selva. L'exposició es pot veure des del 23 de maig fins al 28 de juny, i reivindica la necessitat humana i natural de cantar i posar en relleu la importància de preservar i difondre les cançons de transmissió oral, un patrimoni immaterial que ens arrela al territori i a la cultura. La inauguració es va fer el dia 23 de maig a les 12 del migdia dins dels actes del dia dels actes festius o de celebració del Dia Europeu dels Parcs, amb un acte de presentació i una visita comentada a càrrec de Francesc Viladiu, coordinador del projecte Cantut, i de l'Alda Rodríguez, comissària de l'exposició. Llavors, el dia 11 de juny, a les 7 del vespre, l'etnomusicòleg, ho he dit bé, no? L'etnomusicòleg. Jaume Iats farà una xerrada en el marc de l'exposició. Per ampliar el tema, doncs, aquí ens acompanyen en la carpa de Ràdio Arbúcies, la Núria Tort. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Acosta't. Abraça't al micro. I tenim també a la tècnica del museu, la Gemma Font.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia i gràcies a totes dues per apropar-vos aquí, que sé que tu, Gemma, deus estar liada allà al museu, no? Ara
3: sí, vinc una mica amb les mans brutes de fer catifa, però és el que toca.
0: Molt bé, doncs, què podem trobar en aquesta exposició? El cant tot aquest, gent que canta o...
4: Sí, bé, sobretot el que volen transmetre aquesta exposició és que no cantem, que escoltem la ràdio, tenim un caset, tenim tocadiscos, tenim tele, tenim de tot,
3: Spotify,
4: i ho escoltem tot a través d'això i no cantem, que és el que hauríem de fer.
0: Hem deixat de cantar.
4: Sí, i el que es proposa el Cantut és això precisament, que cantem més. Ells tenen un projecte ja de molts anys, que ja l'han anat estenent, aquest any ens ha tocat, era l'any passat o aquest?
3: L'any passat. Vam col·laborar.
4: Vam començar a col·laborar-hi nosaltres, i el que vam fer és ampliar, però de moment encara estan dins de la província de Girona, tots els que fan.
0: Sí.
4: I el que fan és recollir totes les cançons que troben, totes.
0: Així, cançons de, que es transmeten tradicionals de,
4: sí,
0: de, que es transmeten oralment, no?
4: Sí, i tenen un arxiu, si entreu al Cantut a internet, trobareu totes les cançons que han recollit, que no s'acaben mai. I el que fins ara fèiem és posar màquines que cantaven, però nosaltres no cantàvem. I el que volen ells és ampliar la gent que canta.
0: Ah, està bé, està bé. O sigui, és un repositori de cançons de música... així cantada tradicionalment, però clar, aquí hi ha de tot, no? Per exemple, no sé si ara tenim la pàgina web amb cançons d'aquestes, per exemple, Larry Harry Cavallet, no? Que és una cosa que de xics tots hem cantat, no sé si tot arreu...
4: Harry Harry Tatanet, jo deia.
0: Harry Harry Tatanet,
4: sí.
0: Aquí diu Cavallet.
3: Sí.
0: Aviam, el sentim.
5: Que per l'àvia no n'hi ha. Arri, arri, cavallet, que anirem a Sant Benet, comprarem un pa de set per dinar, per sopar, que per l'àvia no n'hi ha.
0: Bueno, aquesta és una cançó més que és com una rondalla, no? Una cosa
4: sí,
0: breu.
4: Sí, però també ho fan, de mantenir això. Estan fent, tenen un programa dins d'internet que es diu Cantut i van corrent pobles i gent... i tot el que els hi canten ja ho entren allà. Tot el que els hi canten i ho tenen ja un fortiment i encara no han sortit de Girona.
0: Tota la zona.
4: Encara no han entrat a cap més província, diríem. I ja tenen un fortiment de cançons, jocs que es canten, cantarelles, cançons de tradicionals d'aquestes de, per exemple, el Tres Reis, el Cagatió... Ho recullen tot, perquè ells viuen del parec que no cantem i que estem perdent molt el no cantar, que en lloc d'agafar el caset i tots els estris que ens fan música, no cantem. I la gent d'abans, en canvi, fregant, una dona fregant, cantava.
0: Sí, sí, sí.
4: O quan els homes també fent una altra activitat, cantaven. Però ara, entre que hi ha màquines que fan molta fressa els treballs, els que treballen a pagès, diu que es trobaven que el tractor, ells havien cantat sempre, mentre segaven el camp, però el tractor feia tanta fressa, el tractor feia tanta fressa que no els deixava cantar, i això ha fet que deixessin de cantar, i això en moltes altres activitats s'ha deixat de cantar per culpa de les màquines. Això és tot el que ells volen transmetre, i el que volen que fem és que recuperem les cançons. Aquí a Arbúcies ara ho estem fent ja fa temps.
3: Sí,
0: això us anava a preguntar,
3: sí,
0: no?
3: Que,
0: quina és l'aportació d'Arbúcies a aquest projecte?
3: Bueno, jo m'agradaria dir que el tema aquest de recuperar cançons de tradició oral, aquí a Arbúcies de fet vam ser pioners, perquè ja l'any 93 es va fer un projecte que era recollir cançons de jocs i de cantarelles, vinculat a un projecte de joc intergeneracional que es deia en aquell moment, que va participar al museu i va participar a la llar de jubilats, va tenir fins i tot una subvenció de la Caixa, la Nuri també va participar i coordinant amb tota una sèrie de gent, i en aquell any, ja als anys 90, imagineu-vos que això ja fa de molt de temps, doncs es van recollir més de 30 cançons de jocs, només de jocs, especialment de jocs. Llavors nosaltres, a partir de l'interès que va mostrar Cantut per aquest recull de cançons de jocs tradicionals.
0: Tot aquest material.
3: Tot aquest material. L'any passat vam signar un conveni de cessió, podríem dir, de tot aquest material perquè s'incorpori en aquesta base de dades que ells estan elaborant i que sortirà doncs, publicat a la web. Penseu que en aquesta web em sembla que tenen més de 1.800 cançons recollides i que es poden escoltar. I a més, doncs ara properament s'hi afegiran doncs, tot aquest recull de cançons d'aquí d'Arbúcies.
0: Que bé.
3: Són bastantes, eh? I no només això, sinó que també l'any passat la Nuri Tord i una sèrie de gent, 15 persones d'Arbúcies, jo tinc aquí apuntats els noms, després si voleu els podem dir, també van participar en aquest projecte gravant mentre cantaven. Tot això doncs, ha donat lloc a un centenar de cançons, cançons de taverna, cançons de joc, cantarelles, cançons religioses, cançons una mica doncs, més alegres o més festives, una mica tot, no?
4: Una mica verdes, també.
3: Alguna de verda.
4: És que es tracta bueno, de tot, es tracta... tot el repertori.
0: També forma part de la vida.
4: Exacte.
0: Es tracta
3: d'un patrimoni oral, no? Que sí. Jo penso que és un patrimoni immaterial que no només el fet de no cantar fa que es perdi,
0: sí.
3: Sinó que també fa, bueno, mostra que les maneres de viure han canviat. La manera de viure abans potser molt vinculada a pagès, al món tradicional, a la natura fins i tot, no? Els canvis d'estacions, a viure a l'exterior de la casa, que tot això ho hem anat perdent, doncs ha fet que també es perdés aquest fons que és tan important, aquest fons de coneixement, no?
4: Sí.
3: I que està bé que, si més no, quedi recollit per generacions futures. Potser nosaltres no els cantarem, però potser en endavant sí, eh?
0: En podem sentir un altre, no?, per exemple.
3: Vinga, va.
5: Marieta cistellera, tu que saps de fer cistells, em faràs una panera per anar a collir clavells. Un clavell en tinc a l'aigua, una rosa en tinc en fresc, la guardo per Sant Jordi, que és el sant del meu promès.
0: Són curtetes, no, en general?
4: Sí, bueno, això són cantarelles, en diem cantarelles, i les cançons tenen més d'una estrofa, després les cançons. No, jo anava a dir ara el que recomanaria a molta gent que anessin a la Gavella, a veure l'exposició, perquè no és la quantitat, perquè de quantitat no és molta, han portat una mica de material, però allà es veu ben bé el procés, com canta la gent ara, com treballava i el que passa ara, o sigui, tenen tot un circuit que tu agafes l'auricular, te'l poses a l'orella i et canten una cançó.
0: Sí, sí,
4: i després
0: sí.
4: Vas canviant i vas sentint tot un repertori de cançons que són d'aquest estil que potser estarien perdudes per culpa de la fressa de les altres màquines o per deixadesa.
0: És clar, els pagesos ara ja no van a massa o amb un macho, perquè els machos no portaven un radiocasset incorporat. En canvi, el tractor sí, porta aire condicionat i una ràdio amb RD... És que la ràdio sempre ho fa malbé tot, és que ja està bé.
3: La ràdio no.
4: És bona, la ràdio, el que passa que, clar tot... en aquest cas li ha fet mal.
0: Van canviant els usos i els hàbits de treball i de desenvolupar-se diàriament. I passa això, que hi ha coses d'aquestes... Cantar on te cantem? Potser a la dutxa, com a molt, no? Potser?
3: Podria ser que encara hi hagués algú que ho fes, això.
0: O escoltant algun èxit de la ràdio. Però és que cantes les cançons que estan en l'àmbit de la música popular o comercial,
3: exacte,
0: directament.
3: Exacte, moltes en anglès, que també és un altre tema, no? El tema de la llengua, de preservar la nostra llengua amb les cançons tradicionals. I de fet, ara això que deia la Núria de l'exposició, si remeneu per dins i aneu a una tele que hi ha, podeu cercar el poble d'Arbúcies i a dintre d'aquest cercador doncs, trobareu les 45 cançons i cantarelles que s'han recollit i que es poden escoltar, de totes aquestes 15 persones que les han cantat i que les han cedit, podríem dir, gratuïtament en aquest projecte, que és un projecte d'àmbit nacional que jo crec que a la llarga doncs, tindrà molta importància.
0: A veure, ara en Jordi ens està buscant, aviam, Arbúcies.
3: Quines si voleu, us quina... podem dir els noms de les persones que han intervingut, també.
0: Sí? Ah, sí.
3: Per exemple, els hi vaig apuntar, sí. Mireu, tenim en Quico Batlle,
0: sí?
3: En Josep Canals.
6: Que sempre això ha estat en pagesos, gran honor, bordadors d'aigua i de foc, Sant Isidro Llaurador. Sant Isidro, Isidro, Isidro, Sant Isidro Llaurador.
0: Aquesta sí, aquesta l'havia sentit, eh? Aquesta de Sant Isidro, Sant Isidro.
4: Sí,
0: sí.
3: Clar, és el patró dels pagesos,
0: sí.
3: Una
0: la cantava en Xamaco, sí.
4: I a més, la cantava fent-ne les espatlles sí, sí. d'una manera especial.
0: Sí, sí, li agafava el ritme.
4: Sí,
0: eh?
4: I era cançó i ball i moviment sí, sí, tota sí, la sí. vegada.
3: Ah, doncs, continuant una mica amb la gent que ha participat, també l'Àngela Mira el Peix, la Marta Martí, la Margarida Godellol, la Maria Carme Vinyes, la Rosa Cortina, la Conxita Gisbert, la Maria Gràcia Pujol Ras, l'Antònia Canals, en Ramon Cortina, que ara parlava,
0: sí, sí, sí,
3: la Margarida Colomer, la Nuri Tort, que tenim aquí, la Pepi Casanova i en Joan Illa. Més de 100 cançons en total que han ofert recuperades de la seva memòria, que això també s'ha de dir, no? Sí. Que potser no estem tan acostumats ara de guardar tot això dins el cap. Sí. És molt fàcil trobar-ho a internet o buscar-ho al cercador, i abans la gent ho guardava tot a dintre de la memòria, que també és una cosa important, eh?
0: Sí, sí. La gent ho tenia tot al tupí.
3: Exactament.
5: Pica de peus i mata la gana, la sardana de Ripoll, mata la puça i deixa el poll. Jo això ho feia així amb la canalla, eh?
0: Sí, sí, són dites d'aquestes que no se sap ben bé quin origen tenen, no?
4: No.
0: No se sap d'on surten, simplement han anat passant de boca a orella i s'han anat transmetent i ens ha arribat així als nostres
3: sí,
0: dies.
3: Sí, formen part de la tradició oral, de la saviesa una mica popular, de tota aquesta transmissió de pares a fills, de mares a... Molt sovint
4: també,
3: de la línia femenina.
4: També hi entra el joc.
3: El joc, exacte.
4: En moltes hi entra el joc, perquè hi ha molts jocs que hi ha cantarelles. I aquesta mateixa, la sardana de l'Avellana, és una.
3: És un joc.
4: És un joc. Pica de peus, piques de peus, és per molt petits, però... I després balla la dansa, després la sardana de Ripoll mata la puça i deixa el poll, i ens havíem de jupir amb el dit i dir ti-ti-ti-ti-ti-ti, com si digués un pollet allà a terra i li diguessis... Sempre la fèiem així mimada, però ara fa anys que no veig una sardana de l'Avellana sí. ballada per canalla.
3: Sí. Sí, a nivell d'escola sí que és veritat que suposo que es deu treballar, potser. De fet, nosaltres en el museu també tenim un projecte d'educació escolar que és el joc tradicional i que venen escoles de tot arreu, de Barcelona, de Girona, etc., a fer aquesta activitat per conèixer jocs tradicionals que potser s'han perdut amb elements de la natura, eh, Nuri? També sí. tu saps això.
4: Sí, sí, sí.
0: Anem a escoltar un altre.
3: Va.
7: Ning-nang, les campanes de Can Blanc, qui les toca, la Vicerra, qui riu, la perdiu, qui plora, la senyora, qui porta dalt el cargol.
4: Amb això s'ha de tenir en compte que sempre hi ha variants d'una a l'altra, eh? Ara l'ha cantat d'una manera, que jo la canto diferent i una altra la canta, com que són de tradició
0: sí,
4: oral.
0: Sí, cadascú se l'ha fet una sí. mica seva, no?
4: I si hi ha alguna cosa que fa referència de casa seva o així, la feia entrar dins de la cançó perquè els petits de la casa l'entenguessin més bé. Clar, perquè ara mateix aquesta ha dit dues o tres coses que jo no les tinc mai.
0: Que no les dius mai.
4: I ella li devia convenir dir-ho, perquè també es fan canvis.
3: Això és com l'arròs, eh? Cada casa el fa a la seva manera.
0: Sí,
3: no? Les cançons també passava una mica. Eh?
0: Els petits ingredients,
3: exacte.
0: Els petits detalls que fan que allò sigui una mica diferent d'una manera o d'una altra.
3: I a cada poble suposo que també. Eh?
4: Sí.
3: Això va variant a cada zona, a vegades,
4: sí.
3: Nuri?
4: Sí, aquests de canto tenen un arxiu terrible, grandiós. Eh? He intentat estar-hi estona, però és que no s'acaba mai. Amb jocs, cançons, cantarelles, de tot això, tenen un tresor.
0: Sí, sí.
4: Tenen un
0: Home,
4: tresor.
0: Si només d'arbúcies... ja se n'han trobat aquestes 100, no?
3: Ara actualment ja em sembla que són 105 o 110, més les que afegirem del joc tradicional, que s'aniran al voltant de 150. I encara potser, si rasquéssim una mica més, encara potser en trobaríem unes quantes més,
4: sí.
3: Perquè segurament... També és un tema que, a mesura que vas recordant, la gent s'hi va implicant i llavors diu, ai, allò altre, i allò sí, altre. És un fil que vas estirant i la gent va recordant coses noves. Sí.
0: Per tant, és un projecte viu. És un projecte que ara està en el format actual,
3: sí.
0: Però que anirà creixent, almenys en la pàgina web de Cantut s'aniran incorporant totes aquestes novetats.
3: Exactament, exactament. La idea és aquesta. Vaja, tampoc puc parlar pel projecte, perquè
0: no.
3: Això és una altra entitat, però jo crec que sí, que la seva intenció és recollir cançons arreu del territori i fer-ho créixer.
4: Sí, sí, sí. I aquests de Cantut cada any fan una trobada a Caçà. I allà ho tenen preparat per les novetats que han adquirit aquell any, per gent que han trobat que sap cantar cançons que no els havien sentit mai. Fan unes troballes que et dona gust anar-hi, perquè penses d'on t'han sortit aquests. De Mallorca i tot un dia hi havia gent de Mallorca. perquè també havíem fet una...
3: La cultura és molt similar, sí, clar, evidentment, sí. La llengua, tot, sí, sí.
4: I es treballen molt amb això, són gent que ho fan, perquè no és pas la seva feina, eh? Tots tenen feina.
0: És una cosa voluntària.
4: Sí, és vocacional i que els agrada molt i ho fan molt bé.
0: Quan, o sigui, aquest projecte de Cantut, quants anys heu dit que s'està desenvolupant?
3: Em sembla que diuen des del 2006, diria, eh? O sigui que ja fa una colla d'anys que estan fent aquest projecte de recuperar totes aquestes cançons. I,
0: clar,
3: i
0: bueno, vol dir 20 anys de feina, no? D'anar, sí, recollint.
3: Sí, sí.
0: I anar ampliant el ventall de material que ara està, diguem-ne, a les comarques gironines, però que això es pot estendre a Barcelona, es pot estendre cap a
3: altres zones,
0: cap a altres zones, no? Cap a
3: Tarragona. Col·laboració, exactament, exactament.
4: Aquest any ens va tocar Arbúcies i de fet ja hem introduït forces coses, eh?
3: I tant que sí.
0: Molt bé, sí. N'escoltem una altra.
5: Campanar d'Arbúcies, quan toca hores, no mira prim. Van per tocar les 12 i es descarrila fins 35. I és que les rates han rosegat les cordes del rellotge que són d'espart. I llavors repetien, és que les rates han rosegat les cordes del rellotge que són d'espart.
3: Això realment deu ser cert, perquè el rellotge, el mecanisme el tenim al museu i les cordes realment són d'espart.
0: Són d'espart, els contrapesos porten aquestes cordes.
3: En alguna època podria haver sigut veritat i tot.
4: Aquesta cantarella devia ser pels pastorets, perquè cada any feien aquells pastorets d'en Foc i Torres, hi havia una estona que tots els pastors es troben i fan corrandes d'aquestes. I són crítiques a vegades, que són coses que han passat durant l'any Arbúcies, o com aquest cas, fan sortir el campanar que ha fallat.
0: I com es troba aquest material? Perquè suposo que en primer moment es va fer una campanya, es va anar contactant amb gent i es va anar buscant aquest material, però és que en va sortint de nou.
4: El van afegint.
0: Com es va? Almenys aquí a Arbúcies...
4: Cantut. Et poses en una tauleta, poses Cantut, o un ordinador, poses Cantut, tal com ho escriuen.
0: No, això sí.
4: Perquè nosaltres diem Canto.
0: Sí,
4: però
0: sí,
4: ells diuen
0: sí.
4: Cantut.
0: Cantut, sí, perquè són de la banda de Girona.
4: Sí, doncs poses això de Cantut i et sortirà tot un reguitzell de coses que no s'acaba mai, eh? No te l'acabes pas. I allà hi han afegit ja els d'Arbúcies i van afegint gent de pobles diferents.
0: Sí, però és que el procés aquest in situ d'aconseguir aquest material, com es fa?
3: Per exemple, als anys 90, quan es va fer el primer projecte de recuperació de cançons i cantarelles de joc i de jocs tradicionals, el que es va fer va ser amb un treball de recerca planificat. Es van buscar persones que poguessin fer entrevistes sobretot a avis o a gent gran, entre els quals hi havia la Nuri, però hi havia altra gent d'Arbúcies, i a partir d'aquesta memòria, podríem dir, fossilitzada en la gent gran, que són gent molt sàvia, que tenen molt de coneixement i que tenen molta sabidoria, doncs a partir d'aquestes entrevistes es va poder anar recopilant tota aquesta informació. Però clar, tot parteix d'un projecte de recerca, eh? Llavors aquest projecte de recerca es va anar treballant, es va anar elaborant, es va fer un DVD on te recollia tot això que la gent, doncs, durant una època el podia sentir als ordinadors de casa. Ara ens trobem, doncs, que aquests DVDs, com que la tecnologia ha anat canviant molt ràpidament, és difícil de poder-los obrir, però sí que estem, per això hem col·laborat amb aquest projecte, perquè es puguin abocar, doncs, a la nova web de Cantut i d'aquesta manera ser accessibles. I una mica parteix d'això, de projectes de recerca. Mai és un, diguéssim, un bolet sortit perquè sí, sinó que al darrere sempre hi ha una recerca una mica científica, una mica elaborada. I en el cas d'Arbúcies, doncs, la gent de Cantut ens va demanar la col·laboració del museu a partir d'aquest estudi del joc tradicional i també a la Nuri a partir de les entrevistes que havia fet. I llavors la Nuri va posar en contacte la gent que hem parlat fa un moment perquè poguessin venir-los a gravar i a poder fer, doncs, aquest recull.
0: Molt bé, tota una feina, no? Una feinada d'anar elaborant tot aquest material.
3: I no s'ha acabat, perquè clar, la gràcia és aquesta, que encara és una recerca que es pot anar ampliant.
4: Jo no crec que es acabi mai.
0: No? Bueno, és una feina d'anar trobant.
4: Sí, de formiga, anar fent de formigueta.
0: Però és que també la gent que coneix aquestes cançons té data de caducitat. Vull dir, suposo que les noves...
4: Aquí està el perill.
0: Aquí està el tema, no?
4: Que hi hagi un moment, una generació que ja no transmeti la cançó i
3: Ara és el moment.
0: Ara és el moment, clar, clar. Sí. D'anar recopilant i d'anar preservant aquestes cançons.
3: Per això, deixeu-me dir que dintre de l'exposició, també el dia 16 de juny a la tarda, a les 5 de la tarda, hem organitzat una activitat al museu juntament amb l'associació Cria Arbós per fer una cantada de cançons infantils a la plaça de la Vila. Llavors és una cosa oberta, tothom que vulgui pot venir i cantar i una mica recuperar presencialment aquest patrimoni tan, tan bonic i tan fantàstic, no?, que tenim a tota la a casa nostra i en general tota la cultura, no?, catalana. Però i això... que estaria molt bé que no es perdés, que les cançons aquestes que dèiem de la Rita Tanet, de les campanes de Can Blanc, que són cançons que tots hem cantat a la mainada, que continuï unes generacions més encara, eh? I que es vagi visquent.
0: Que es vagi visquent, que formen part de la nostra història i de la nostra cultura.
3: Sí, exactament.
0: Molt bé, doncs res, agrair a la Núria Tort i a la Gemma Font la seva participació avui al programa, presentant aquesta exposició que podrem veure, aquest Cantàvem, Cantem i Cantarem, fins al dia 28 de juny.
3: Perfecte.
0: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
8: Gràcies.
5: Un notari, digue-li que vingui aquí el moment que jo desitjo fer testament.
0: I a ritme de cançons tradicionals, connectem amb l'Aidi Aguiar, que la tenim per aquests carrers d'Arbúcies a la recerca d'entrevistes. Aidi, com ho tenim això?
9: Hola. Hola, bones.
0: Bones.
9: Mira, estem aquí a la catifa número 13, que és la catifa del Bolí. Hola, bones.
10: Hola, bones.
9: Soc l'Aidi, què tal?
10: Jo sóc en Jordi Ferreres, i tot bé, una mica de calor, però bueno, menys fa bon dia. Fa bon dia, fa bon dia.
9: Sí, sí, un dia força calorós.
10: Bueno, com ha de ser l'estiu. Bueno, hem fet una catifa del Club Bolí, és bastant acolorida. Amb tots amb els nens, amb els grans, els petits, bueno, hem anat posant la flor, el color, hem fet una xarxa amb quatre jugadors amb quatre postures, que un remata, l'altre bloqueja, l'altre recepciona, una floreta general, bueno, en general queda bastant, bastant maca.
9: Podries dir més o menys quins colors predominen?
10: Bueno, hem mirat de fer un així que quedi tot més o menys barrejat amb els colors que ens han més o menys donat. Però bueno, hi ha el groc, el rosa, el vermell i una mica de verd. I després el que produiria més sempre és la clova de soja, que és el que fa de fondo sempre, com cada any.
9: Molt bé, molt bé. I des de quina hora porteu aquí?
10: Bé, hem vingut a les 8, entre que ens hem posat, ens hem mirat i hem fet una mica la conya, i eren quarts de 9, i després ja ens hem anat posant, hem anat vinguent gent, i hem anat fent, i bueno, ja hem acabat més o menys aquesta hora. Que no sé quina hora tenim, va...
9: Quina hora tenim?
11: Les 11 i mitja.
9: Doncs les 11 i mitja ja porteu una estoneta. Porteu Déu-n'hi-do una estoneta.
10: Bueno, ha estat bé, ha estat divertit entre tots. Sí, hem fet a via. Tampoc no és molt gran, però bueno, està bé.
9: Molt bé, molt bé. Doncs bueno, aquí tenim la catifa del Boli. Està entre el carrer Sorrall i el carrer Camprodon.
10: A dalt de tot del Sorrall, quasi ve a tocar el carrer Camprodon, on hi havia el forn de pa de Can Nic, els encantats, que es deia sempre, vaja. Doncs si passeu i la veieu, doncs us agradarà, suposo. Ens feliciteu a tots els del vòlei. Moltes gràcies.
9: I moltes gràcies a tots els del vòlei i que vagi molt bé, molt bon dia.
10: Moltes gràcies i fins l'any que ve.
9: Sí, fins l'any que ve. Vinga, doncs.
0: Aidi,
9: vale.
0: Doncs res, encara tindrem temps de fer una última connexió abans de les 12. Més tard ens tornem a comunicar.
9: Vale, perfecte, Jordi.
0: Molt bé, fins ara. Doncs tornem a reprendre el fil de la connexió des de la carpa que tenim ubicada aquí en el carrer Camprodon, molt a propet de la farmàcia, davant del Jamer mateix, fem publicitat. I ja tenim en els últims convidats d'aquesta jornada aquí en la carpa de Ràdio Arbúcies. Tenim que estan ficats al darrere de l'organització de tota aquesta història de les catifes. Per una banda tenim a la part política el regidor, que és Pere Garriga. Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Alcalde, però també regidor del tema.
12: Cert, tinc aquesta dualitat. En tinc d'altres, però aquesta n'és una.
0: I també tenim a la Susana Soler, que habitualment doncs, és la que s'encarrega d'organitzar aquest fregat, de coordinar totes les forces telúriques que es belluguen pels carrers d'Arbúcies perquè aquesta jornada de catifes sigui una realitat.
8: Bon dia, paller. Bon dia, què tal?
12: La
8: bon
12: Susana
8: dia.
12: És el pal de paller.
0: Ah, això, és una de les imprescindibles, eh?
8: Els imprescindibles, els catifaires, si no segur que no hi haurien catifes, eh? Però,
0: per començar, la connexió d'avui no seria possible si no fos perquè ens han preparat les taules, ens han posat a les aigües, perquè ens hidratem, perquè si no estaríem... Ara comença a picar ja, eh? Ja comença a apretar això.
8: Déu-n'hi-do, avui Déu-n'hi-do.
12: Però aquí sota esteu frescos, sembla que hi hagi aire condicionat.
0: Sí, sí, corre una mica d'airet, s'ha de reconèixer que ha refrescat una mica. Bé, comencem per les catifes, novetats d'enguany del concurs de catifes, que deixa de ser un concurs per ser una mostra, no? No sé si això organitzativament ha comportat canvis, a part de que no tenim jurat. Aquest any no podem portar els del jurat que ens expliquin la seva peripècia, si els han ensinistrat bé o no, perquè no n'hi ha.
8: Bé, ja feia anys que el tema dels premis doncs, era un tema parlat cada any entre els catifaires. De fet, de les 20 i tantes catifes que hi ha, cada cop hi havia menys catifes que anaven a concurs i, de fet, els premis es repartien entre aquestes 6, 7, 8 catifes que acabaven anant a concurs. Evidentment, no hi havia premis per totes, sinó que n'hi havia 3 i a vegades hi havia algun excèssit. I la veritat és que totes les catifes sempre costava molt trobar quina guanya, perquè realment totes són molt boniques, totes tenen un esforç al darrere, totes tenen molt de treball, i els catifaires, ells mateixos ja feia anys que hi anaven dient a veure que s'havia de replantejar el tema, i aquest any sí que ja van decidir, mira, deixem estar el tema dels premis, totes les catifes al final són igual de boniques, igual de maques, igual de ben treballades. El que no els volia perdre era el bon esperit i el bon ambient, que el que feia a vegades els premis era perdre aquest bon ambient al final de la diada de catifes, i això és el que no es volia repetir. I aquest any es va decidir, doncs, continuar amb les catifes, s'ha fet un replanteig, com a les enramades al final, i aquest any no hi ha premis, sinó que és una mostra, i la veritat que tothom està molt content, les catifes estan sortint estupendes i molt bonic, el poble està superbonic.
12: I això el seny s'ha imposat, s'ha imposat el seny, és ben cert, tothom treballa, tothom penca, tothom corre, tothom des del matí ahir, fa una setmana, fa 15 dies, fa un mes, fent dibuixos, tothom ho està fent. Per tant, en una festa popular, una festa tradicional, donar premis, bé, s'ha imposat el seny.
0: Durant molts anys es va plantejar com en format concurs perquè tingués aquesta certa competència, però és clar, si s'ha decidit que això era font de polèmica, doncs al final...
8: Totalment.
12: I cal dir que no era el premi, perquè el premi era ben bé simbòlic. Però és el fet.
0: Sí,
12: has guanyat tu, no he guanyat jo, has guanyat jo, no has guanyat tu, no.
0: És l'altre que anava a dir, és que això tampoc afectarà massa el finançament. El fet de guanyar tampoc suposava un... Per què es donava el premi?
12: No podrem fer cap carrer nou amb els diners que ens estalviarem l'Ajuntament.
0: Per això,
12: no.
0: O tenir un fons per tenir més flor l'any següent, no?
8: De fet, el premi eren 100 euros per catifa. Vull dir, eren 3 premis i com a molt hi havia un excèssit que podien ser 2-3 catifes més, que molts anys al final hi havia 6 catifes i acabaves donant 3 premis i 3 excèssits perquè tothom tingués premi. Vull dir, financerament et podia simbolitzar que 500-600 euros, vull dir que no ens afecta. Al contrari, aquest any el que s'ha fet ha sigut repartir aquests 600 euros que teníem en pressupost, s'han repartit entre totes les catifes per tenir una mica més de poder adquisitiu als mateixos catifaires per poder adquirir més clavell, perquè això sí que és veritat que el clavell cada any és més car i ens costa més de comprar el que no es va recollir, evidentment, eh?
0: Clar, és que suposo que cada vegada hi ha més dificultat que la gent puguin sortir a aconseguir flor per raons de temps o disponibilitat o fins i tot pel fet de que ja ho hem comentat moltes vegades, no es troba tota la flor que es voldria en l'època en què es desenvolupen les catifes, no? Això és un problema també.
8: Sí, sí, sí, correcte. Al final, abans la gent anava a buscar molta flor perquè realment eren catifes que es feien entre els carrers, la vida era diferent, ens trobàvem pels carrers, quedàvem per anar a buscar flor, hi havia més vida a nivell de carrer, i ara les catifes avui en dia realment ens funcionen perquè és el que diem, hi ha 20 llargues catifes, hi ha 8 que van a mostra, això vol dir, bueno, van a mostra, hi ha 8 que participaven a concurs, això vol dir que quasi bé tota la resta són entitats o grups de gent que es troben en dies molt puntuals, aquesta gent es troben i com aquell qui diu, treballen dissabte tallar flor i diumenge a fer la catifa. Això vol dir que tota aquesta gent, que són aquestes 15-20 catifes que es fan de més a més, que ens han ajudat molt per tirar endavant les catifes actuals i que realment sorten ja d'aquestes entitats, que és aquest mateix replanteig que feien de catifes, clar, ells necessiten anar a comprar la flor, no la van a buscar. Llavors, bueno, cal fer un gir. A vegades de les festes tradicionals cal fer un tomb de pensament i, bueno, doncs aquest és un dels canvis que estem vivint en les catifes.
12: I de la sanefa tradicional... que durant tantes dècades hem viscut, hem tingut i n'hem gaudit, ara cada vegada la complexitat del dibuix amb la complexitat del perfilat, que recordem que som l'únic municipi del país que perfila i per això som tan buscats. Ara hi ha gent que comença a perfilar també, eh? Però que perfilàvem en Podit de Castanyer, de les associacions de catifaires d'arreu de Catalunya, érem els principals, no? Aquest més perfilat i aquesta més varietat de color també fa que tot sigui més maco, però mateix és més difícil de trobar, no? Però això s'han anat incorporant diferents modalitats, diferents coses, per tal de poder aconseguir que aquesta varietat de color doncs ens faci i ens ajudi a fer lluir molt més les catifes de flors naturals del Montseny.
0: Enguany es celebren 80 anys del fet de fer catifes a terra.
12: El disseny.
0: Perquè, és clar, es va passar de posar branques a les enramades, a les cases, a fer la catifa a terra. Com va anar tot aquest procés?
12: Abans parlàvem de coses de la història, i per tradició oral, dieu-li com vulgueu, doncs abans el que es feia era, hi havia flor a terra, es posava flor a terra, i el pas del Santíssim, bajo palio, no?
0: Sí.
12: Una professora que només eren homes, que només hi anava noves.
0: És la professora típica pura i dura.
12: Sí, que sortia de l'església i recorria als diferents carrers on hi havia catifa, i que aquests diferents carrers, a més tenien uns altars. Hi havia 7 altars on aquesta processó parava, feia les seves oracions, etc, etc, i seguia el recorregut, eh? Sortia de l'església, posava pel carrer Major,
0: sí,
12: baixava el Sant Jaume, el carrer Bern, el carrer de la Rectoria, baixava el carrer Camprodon, pujava pel carrer Sorrall, d'acord? I tornava a l'església. Hi havia 7 altars, eh? Els podíem enumerar, però és igual, ara no cal. Aleshores, hi havia flor a terra que es llançava, perquè es considerava que la processó havia de trepitjar sobre flor i tot, i després, abans, no en el pas del Santíssim concretament, però abans o després, es llançava més flor, però no sobre la gent. Es llançava la flor davant...
0: Davant el pas de la processó.
12: Davant del pas de la processó i del Santíssim.
0: El Santíssim.
12: Quan hi havia la custòdia, estava la custòdia, anaven els escolans davant, hi havia dos escolans en un ciri, un a cada costat que començava la processó, hi havia un escolà al mig que anava amb una creu,
0: portava sí, sí,
12: un pal amb una creu, i després hi havia 4 escolans més, un a cada costat de l'Eucaristia, del pàlio, que es deia, i això era el recorregut de tota aquesta processó, no? Després de tot això, fa 80 anys, un grup de joves del carrer Major, que semblava molt bé tot, però tenien això i van decidir fer un dibuix a sota les escales de l'església, que era un calze d'on sortia l'Eucaristia per sobre amb llum, com si fos un sol que naixia, no? En aquell moment es va prioritzar la foto de les persones per sobre de la foto de la catifa, i la catifa surt sobretot les persones que van fer-ho, que està molt bé,
0: sí,
12: i un trosset de la catifa. En paral·lel, després, també, al carrer de la Rectoria, un grup de veïns van reproduir també aquesta mateixa imatge allà, i aquí va començar
0: va
12: tot.
0: Va començar i tot, no?
12: Aquí va començar tot. Ara podem explicar una història, estaríem
0: no,
12: 3
0: sí,
12: hores,
0: sí, sí,
12: eh?
0: Però no
12: cal.
0: No va ser allò d'un any per l'altre que es va produir aquest canvi, sinó que, de fet, en el llibret d'enramades una mica s'explica aquesta evolució, aquesta història, no?
12: Sí,
0: però aquest canvi és curiós, com es devia anar produint paulatinament aquest canvi dels hàbits amb el temps, fins que es marquen aquests 80 anys, una data en la que ja tenim sí, el que és més actual, no?
12: Perquè és cert, a més aquella foto té data, hi ha una persona viva d'aquella foto encara? Una d'aquelles canalles que té 92 o 93 anys, en Miguel Martí, Martí, grega, encara és viu a Xile, però encara és viu aquest senyor, i bueno, alguns hi tenim contacte directe amb d'això i parlem de coses que ell recorda d'aquella època, òbviament, entre 12 o 13 anys ja pot recordar coses, però en 14, 15, 16 encara més, no? I els canvis són constants, ja no s'embranca, no s'enrama cap carrer.
0: No.
12: Es posen bateretes.
0: Algun dia algú ha posat brancada amb alguna figura d'aquesta, algun ninot, que també és típic, o era típic, de posar en algun carrer, amb alguna llegenda, amb alguna dita, no?
12: No? Sí, sí. Ha canviat, la història és viva, la tradició és viva, si vols que es mantingui ha de ser viva, com és viu tot, no? Nosaltres canviem de manera de viure, de menjar, de vestir, de moure'ns, etc. Aleshores, la tradició no es pot quedar igual que fa 5 segles, no? quan apareix la primera documentació sobre la festa de les enramades, que és per un fet llestimós, no? Per una mort concreta, no? Allà apareix que la festa de les enramades ha passat això, i és el primer document que tenim de conforme
0: que hi ha una referència directa.
12: Apareix exactament. Això vol dir que hi era una festa coneguda i reconeguda. A més, a ningú se li escapa que és una festa que ve del solstici d'estiu.
0: Sí,
12: o sigui, que ve d'abans del cristianisme. Abans del segle IV, quan l'emperador romà decideix que tot l'imperi passa a ser cristià, no? Abans de tot això. Bé, aquesta festa és tan antiga que es perd en el temps.
0: És una cosa atàvica, bueno, com el pas de l'hivern a l'estiu, de les collites i tota aquesta història.
12: Cert. Són aquelles coses que s'han donat i s'han produït al llarg de segles a la nostra societat i les hem anat transformant, no? Com també hi havia una època en què l'enramada del Sorrall i la de Magnes anaven juntes, després es van separar, una època en què hi havia l'enramada de Pagès, després va desaparèixer, ara aquest any s'ajunta enramada del Sorrall al Camprodon, si funciona, fantàstic, i si no funciona, sempre som a temps de tornar enrere, a tornar al seu lloc, com les catifes han canviat, com ara permetem, deixem que un 20% de la catifa no sigui flor natural.
0: Bueno, sí, això ho hem comentat abans amb l'associació de catifaires.
12: No? Etcètera, no? Vull dir que si no ets una festa viva, la tradició acaba desapareguent.
0: Per això també una de les maneres d'anar-la promocionant és amb el projecte de les catifes a les escoles, que també n'hem parlat abans, que suposo que això va funcionant i a nivell de totes les escoles es van fent iniciatives.
8: Correcte, funcionant. Funciona superbé. La veritat que sí, aquest any ha sigut el quart any que ho fem amb els nens de tercer de primària. A part de fer el taller de catifes a les escoles, que consisteix en explicar què són les enramades, d'on venen, els expliquem doncs, aquests més de 500 anys documentats d'enramades que tenim a l'Arxiu Municipal, a part del tema de les catifes, com es fan, com es deixen de fer, tots els passos que hi ha, i llavors fem el taller de confecció. També tenim a tots els cursos de les escoles que participen en decorar el carrer Bern, que ara al principi es decorava el carrer Bern només amb les escoles, ara tenim els veïns del carrer Bern, ja tenim també que estan engrescats en fer catifa, que això doncs també sempre convida a fer que tant el sostre com la part de la catifa doncs vagin combinats. I molt bé, la veritat que molt contents perquè funciona molt bé aquest projecte, i ara ja tenim el relleu de que aquests nens que han fet tercer ja comencen a fer la catifa de cinquè i ja saben com fer catifa i ensenyen als pares, i realment hi ha hagut un canvi generacional que es comença a notar, i amb les entitats això també es nota perquè hi ha molta canalla qui participa.
12: De fet, el 2022, el 2002, quan es proposa als catifaires de crear una associació de catifaires que veu la llum el 2003, doncs una mica és tot això, no? Perquè les catifes estaven en un punt feble, estaven en un punt de que ai, ai, ai, com és cíclic, eh?
0: Sí, és
12: com un Dragon Khan, no?
0: Sí.
12: En aquell moment es va proposar l'any 2002 de crear l'associació de catifaires també perquè agafés força, agafés embranzida i no sempre anés a redós d'allò que era l'administració pública, no? Sinó que tingués iniciativa pròpia, no? I un de grans encerts és això que es va muntar amb la Susana, amb l'associació de catifaires, de les catifes a les escoles. Això fa que la canalla s'engresquin i automàticament, si tu engresques un fill de 7 anys o de 8...
8: No li diràs que no.
12: Amb tot l'amor, mare i pare, on te van, no?
8: Sí.
12: És un gran encert, com molts altres que s'han anat fent, i que es valoren amb els anys. En aquell moment no saps valorar els canvis que pugui haver-hi de les coses, no? Amb el temps acabes valorant els canvis i les coses positives.
0: Llavors, amb tota la qüestió aquesta de les catifes, el perfil del catifaire, ens trobem que encara hi ha algun lloc que encara són la gent del carrer. Per exemple, el Segimon Fuguerola seria un bon exemple d'això. O el Sorrall també, n'hi ha algun grup nou, fins i tot, que són gent del carrer que s'han decidit a tornar a... O sigui, encara hi ha certa esperança en alguns llocs de mantenir el que era tradicionalment la manera d'actuar o de treballar les catifes.
8: Correcte. De fet, els Segimon Fuguerola són gent del carrer Segimon Fuguerola i ara ja són amics del carrer del Segimon Fuguerola, perquè ja hi ha molta gent que no són del Segimon que també van a participar. Però sí que és veritat que el Sorrall, no sé si recordeu uns anys enrere, que dèiem, ai, ai, el Sorrall que ens fa patir, que ens estem quedats sense catifa. Bueno, i si aneu avui, que si ve que està més ple el Sorrall que la carretera Camprodon, perquè
0: sí.
8: Al final es va omplint, i aquest any, doncs, com bé deies, hi ha un grup de veïns que s'han engrescat, han començat a provar, anem a fer una catifa petita a veure com surt. Aquests veïns, la catifa l'havien acabat a les 9 del matí, vull dir que els tenim super engrescats per l'any que ve, a veure si en fem una que em faci una mica més llarga, eh? Perquè si no acaben molt, molt de pressa.
0: Anem estirant el xicle.
8: Anem estirant una mica, a veure si entre tots anem omplint aquests racons, però sí, els veïns tenen ganes de trobar-se. Al final portem, doncs, aquests anys, no?, que no ens trobem, que s'ha perdut una mica el no trobar-se al carrer, i cada cop més es troba a faltar, doncs, això de trobar-se, les prèvies a les catifes, no només el dia de catifes. De fet, hi van passar els serafins abans de les, del dia de catifes, per provocar això, que la gent surti al carrer, que la gent parli, que la gent es trobi, i cada cop, doncs, la gent té més ganes de participar un altre cop a fer catifes i en fer trobades a fora al carrer com es feien abans.
0: I per anar tancant, ara passem a les enramades, perquè és clar, tu, Pere, deies molt bé que és, aquest any, a part dels 80 anys, també és un any de canvis amb la qüestió de la festa en si. Suposo que es detectava que s'havia de fer alguna sacsejada a la festa, que després del dissabte semblava que quedava com un forat i que després la festa s'esllanguia una mica, no? El fet de compactar, polèmiques a banda, que uns ho veuen més bé o més malament, és un canvi que s'ha de valorar aviam aquest any com funciona, no?
12: Sempre hem dit que tant la gent que ha votat a favor de fer aquest canvi com la gent que volia seguir com abans, com la gent que potser proposava un altre canvi, tothom té raó. Són aquells elements, aquelles coses que no pots dir tu tens més raó que jo o al revés, no? Tothom té raó. Però, aleshores, com a govern, com a ajuntament, prenem una decisió que és dir fer una pregunta al poble. Al poble afectat pel possible canvi. No a tot el poble. És com si fes... Tu has de fer el carrer aquest Camprodon, que som ara, l'has de fer nou, amb tot l'amor. No em preguntaràs a mi que visc al carrer de la rectoria.
0: Sí, sí, sí.
12: Perquè ets tu que vius aquí, no? Hi ha gent que diu, es havia d'haver preguntat a tot el poble. També té raó. Però hem de prendre decisions. Per això som govern. Amb encerts i amb errors.

0: perquè fer la dansa perquè uns músics toquin, amb tot l'amor, està doncs, molt bé, però... Sí,
1: però no.
0: Llavors hi ha la gent que diu, home, aquests que es queixen no són el lloc. Això és un altre tema. Jo aquí no hi entro ni surto, eh? Si la gent que es queixa no és els llocs, jo aquí no entro ni surto, la meva feina no és valorar això. La meva feina és valorar que les enramades no es morin, que les enramades segueixin. I amb la Maria Lupiáñez, la regidora que porta enramades, jo porto catifa, però ella porta enramades, amb la Maria, amb la Mònica Montfulleda, que és la tècnica, i amb la resta de tècnics de l'Ajuntament, i la resta de turisme, de cultura, etc, i la resta de regidores i regidors, i fins i tot, quan parlo de regidors i regidors, parlo de tothom, eh? No és un tema d'un grup polític, és una cosa que s'ha parlat, d'acord? I vam dir,
1: fem la proposta. I potser amb temps, no? O sigui, ve de, sí, des de finals de l'enramada de l'any passat.
0: Quan va acabar les enramades de l'any passat, en la valoració surten els contres, i els contres era, no és la passada del Sorrall ni la passada de la carretera, que hi ha gent.
1: És la dansa.
0: Les danses, les sardanes...
2: Sí, els espectacles
0: tenim
2: de
0: les
2: tarda.
0: Fotos, l'espectacle de tarda, l'espectacle infantil... Ojo, que hi havia actes que no hi havia 10 persones.
1: Clar, llavors, i això s'ha de replantejar.
0: D'acord. I cada any ja venia de darrere, de l'entubi, i cada any igual, i diem, tu, fem un pas endavant. Que la gent que ens diu, havia d'haver esperat després de les eleccions. No, per nosaltres el tema electoral no existeix. Existeix el poble. I has d'anar fent coses independentment de les eleccions, d'acord? I llavors vam decidir fer-ho ara? Sí, vam decidir fer-ho ara. I vam decidir fer aquesta pregunta. Li pots dir consulta, li pots dir el nom que et doni la gana, no? Però no era res legal ni legalitzat. És una consulta al poble. Com no és legal reunir els veïns d'un carrer i preguntar-los com volen el carrer. És legal? Què vol dir legal? Que la secretària dona fe, que ve un jutge que firma i el papa de Roma que ho beneeix? No. Per nosaltres, legal vol dir que el veí parli, escoltar-lo i prendre una decisió. Per això per nosaltres ja és legal. Uh-huh. Llavors van dir, no, assumirem allò que surti. Però clar, no podien fer 14 propostes. I vam fer dues.
1: Sí, sí.
0: Incorporem el diumenge, que mai havia sigut, perquè recordem que el diumenge era festa de guardar, que deien abans,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I per tant el diumenge no es podia fer...
1: No es feia res.
0: No es podia fer enramada el diumenge, i agafem una cosa que ens ha semblat lògica, que és Sorrall i Camprodon, incorporar-los com una sola festa. Això vol dir que el del dimarts, que era Magnes, passa el dilluns, i el del dilluns i dimecres, que era Sorrall i Camprodon, passa el dimarts. Podria haver sigut al revés, sí. Podria haver sigut al revés, i tant. Però tornem allò d'abans. S'han de prendre decisions. I segur que si haguéssim fet res, se'ns haguéssim sentit criticats igualment.
1: Sí, sí. Però...
0: I si fas un canvi, et critiquen, si en fas un altre, et critiquen. Però també et diré una altra cosa. Si fas un canvi, hi ha gent que t'aplaudeix, i si fas l'altre canvi, també. Llavors, què fem? Pensem en el poble, pensem en les enramades i volem que siguin ben vives. Que veurem aquest any com van, veurem l'any que ve com va. Hi ha gent que ens està dient que el dilluns d'enramades ha de ser festa local. Recordem que els ajuntaments tenim capacitat només de triar 2 dies de festa.
1: Vol dir que...
0: Recordem que es va fer una consulta popular, en aquell moment sí, perquè era un tema de festa, i sí, la festa local es va fer en consulta perquè és un tema que ha de passar per ple. És un tema estrictament administrativament parlant legal, amb legalismes.
1: Aquí sí que
0: no?
1: Hi ha d'haver una legalitat refutada.
0: Exactament. Per això, com que havia de passar per ple de decisió, es va fer una consulta popular, amb la secretària de l'Ajuntament passant per ple la proposta, etc. Bueno, una mica tot plegat, no? I ja està, i farem un parell d'anys i veurem nosaltres, o si el poble diu que ha de venir un altre, que decideixi el que vingui darrere, no? El poble és lliure i sobirà. Doncs tu, després a partir d'aquí, doncs que es prengui les decisions.
1: Es torna a valorar i es veu com va la cosa.
0: Així és de fàcil. Al capdavall, 2 anys amb una festa que en té mils, tampoc és tant temps, eh?
1: Molt bé, Pere. Sembla que bàsicament perquè aquesta novetat, però es compacta tota l'activitat aquests dies, i farà que el dissabte, el diumenge, el dilluns, tots aquests dies hi hagin activitats, i que
0: i el divendres. I el dijous,
1: per descomptat, però quedarà tot més compactat, no hi haurà allò, aquells espais en què semblava que no es feia res, no?
2: Correcte.
0: Sí, és això, vull dir, al capdavall, de tenir dijous Botifarrada, divendres

0: dissabte, dilluns, dimarts, dimecres. Ara fem dijous, botifarrada, divendres, dissabte, diumenge i dilluns. O sigui, en certa manera, el canvi és un dia. No és veritat que siguin dos. La incorporem el diumenge, que no hi ha, eh?
1: Sí, sí,
0: és
1: sí.
0: Un dia el canvi, no?
1: Sí.
0: Però dic el que he dit abans i el que repeteixo i el que hi ha, eh? Valorem-ho, fem-ho, i després sabrem, com deien abans, no? Quan ets gran sabem si ets mascle o femella, no? Quan se li veu el cul, no? Doncs això és el mateix, doncs quan sigui el moment, qui sigui l'Ajuntament, que valori si el canvi és positiu i la proposta pot continuar i si s'ha d'ampliar o no s'ha d'ampliar. I si no, escolta, tirar enrere sempre hi ets a temps.
1: Molt bé, doncs veurem. Agrair doncs, tant a Pere Garriga, regidor i alcalde del tema de les catifes, i a la Susana Soler, la tècnica encarregada. Agrair que hagueu passat un moment aquí, ens hagueu doncs, fet 5 cèntims de tot plegat, com cada any, i res.
2: Agraïts-vos a vosaltres, que cada any veniu i ens animeu la festa, que això que duri per molts anys, que duri per molts anys, que pugueu seguir vinguent i fent aquest programa en directe, que la veritat que estic segura que molta gent se l'escolta, si no és en directe, és en diferit, perquè realment és un programa molt i molt i molt xulo.
1: Molt bé, i nosaltres és el que, la feina que ha de fer Ràdio Arbúcies, reflectir el que és la vida del poble i, com no, una jornada tan especial com la de les catifes.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.

0: Estem ja en la recta final d'aquesta jornada, aquest directe de Ràdio Arbúcies des de les Catifes 2026, i farem l'última connexió amb l'Aidi Aguiar. Aidi!
1: Hola, bones!
0: Hola, bones, Aidi. Anem a fer l'última. Vinga, què ens expliques?
1: Vale. Hola, bones!
2: Bon dia!
1: Soc l'Aidi de Ràdio Arbúcies. Amb qui parlo?
2: Amb la Montse Requerens de la Catifa del Segimon Fogueroles. Grans catifaires. Molta il·lusió.
1: Encantadíssima. Doncs mira, ens podries explicar bàsicament de què tracta la vostra catif?
2: Bé, aquest any hem fet un disseny d'una de les dites d'Arbúcies, o sigui, d'Arbúcies 12 dones 13 bruixes, i aquí en teniu la representació. Passeu-la a veure, us agradarà.
1: Podries explicar una mica a veure què hi ha a cada part? Sabem que és molt llarga, però...
2: Bueno, són diversos quadres, i en aquests quadres hi tenim una mica, doncs, això, representacions de bruixes combinades amb dones, que és bàsicament la dita aquesta. Són bruixes, les bruixes són més bruixes que dones, però bueno, encantades de ser-ho.
1: A més a més. No, sí, tant i tant que sí. Doncs, bueno, i quin tipus de flor utilitzeu?
2: Hi ha gerbera de diversos colors, hi ha clavells de diversos colors, i llavors hi ha molta herba, planta de bosc, hi ha pi, hi ha pradella, hi ha palma, llavors també tenim clova de soja que ens la donen d'una planta de beguda vegetal, i llavors per donar més color, com que també ens trobem que la flor és molt cara, hem incorporat els flocs tenyits, que això ens fa que tinguem molta varietat de color. Terra vegetal, bueno, més o menys això, acàcies, viroies, flor de bosc, tot el que podem. Tot el que podem és de bosc, però clar, ens veiem obligats a comprar flor perquè tenim molts metres de catifa i és impossible omplir-la amb flor de color.
1: Clar, clar. Llavors, què, porteu gaire temps, entenc? Des de quina hora porteu?
2: Avui, des de les 7 del matí. Però clar, fa 3 setmanes que estem treballant ja. A part de lo que és decoració, que lo que és decoració va ser a partir de Setmana Santa. O sigui, les bruixes que veieu penjades, el taller aquell d'allà, o sigui, 3 setmanes portem treballant-hi. I avui, 7 del matí, i estem gairebé a punt d'acabar.
1: Doncs déu-n'hi-do la preparació, no? Heu tingut.
2: Sí, perquè la que vols fer una mica d'ambientació i tal, doncs t'hi has de posar abans, perquè evidentment no pots fer-ho els dies previs a la catifa, perquè els dies previs a la catifa hi ha feina a preparar, doncs, tot això, l'herba de bosc, la flor, tot plegat. Són molts metres de catifa, és un carrer molt gran, és un carrer molt ample, i tot plegat, doncs, costa... Hi ha feina, hi ha molta feina.
1: Sí, sí, ja veiem, déu-n'hi-do lo llarga que és, llavors, doncs, es nota la feina que hi ha a la catifa.
2: Són uns quants metres quadrats.
1: Sí, molt bona feina, realment, i... Bé, doncs moltes gràcies per...
2: A vosaltres, l'any que ve tornem, eh?
1: Com cada any.
2: Vale, està?
1: Sí, doncs moltes gràcies.
2: Anem per acabar.
1: Gràcies. Molt bé, gràcies. Igualment, gràcies.
0: D'acord, Aidi.
1: Doncs això és tot, Jordi.
0: Moltes gràcies, doncs res, bona feina. Em sembla que hem fet un repàs força interessant de totes les catifes. No poden sortir totes, evidentment, perquè no ens dona la vida, però bé, jo crec que ha estat reflectit força l'esforç i la feina que han estat fent els catifaires durant aquest matí. Moltes gràcies, Aidi, i ens veiem d'aquí una estona.
1: Moltes gràcies, fins ara.
0: Vinga, doncs res... Acabem aquest espai especial en directe des del carrer amb el concurs, bueno, concurs de la mostra de catifes a Ràdio Arbúcies. Tanquem la parada, avui ho han fet possible l'Aidi Aguiar, com a la nostra intèpida reportera, aquí al costat el col·lega, col·leguíssim Jordi Bartomeus a la tècnica, solucionant tots els merders, i Xavier Soler i Marta Rubió al principi col·laborant com sempre amb nosaltres amb els seus coneixements. També a la tècnica dels serveis de transmissions, Agustí Rovira, que també ens ha salvat la vida alguna vegada, en Quim Rivera preparant la informàtica els dies previs, i un servidor, Jordi Soler, aquí, que és qui us parla. I també gràcies a les facilitats de l'organització de les catifes, als tècnics de la brigada, de l'Ajuntament d'Arbúcies i també a la xarxa de comunicació local que ens ha cedit gentilment els equips per fer possible aquest directe des del cor de les catifes. No deixeu la sintonia de Ràdio Arbúcies. Saluto a tothom i molt bona diada de catifes i molt bones festes de les enramades a tots!

0: serveix per obrir aquesta segona hora de la llista. Si t'has perdut la primera, que sàpigues que hem incorporat a Dan Peralbo i el Comboi des de la 39 amb Ai, ai, ai, quin goig que fas. També els Catarres des de la 31 amb Diumenge sense drama. Avui abandonar la llista Taylor Swift amb The Fate of Ophelia, també Alex Warren i el seu Ordinary després de 64 setmanes. Per tant, ha estat un dia de comiats dolorosos. També hem abandonat la llista Lluna plena amb el seu Tascatat. Hem incorporat ja 3 cançons, n'hem fet sortir 3 i ara toca anar a la categoria dels aspirants per estrenar una de les 4 novetats que tenim aquesta setmana en aquesta categoria. I la primera ens la porta l'Ivan Herzog, un artista que va triomfar fa un parell d'anyets amb una cançó preciosa que, en fi, es deia Et prometo, que aquest any passat, aquest mateix, aquests mesos de Sant Jordi, va tornar a triomfar. Va ser una cançó que ens va posar la pell de gallina i ara arriba amb una altra cançó molt emotiva que es diu Des de lluny, acabada de sortir del forn. Nova cançó d'Ivan Herzog, que també la tenim com aspirant a la primera llista.
1: Aquesta cançó vol entrar a la primera llista.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

Marco Prats una setmana més escala en posicions. Ja la tenim a la 18, això que es deia energia. I l'energia continua amb Bruno Mars, ja de fons, amb aquesta que es diu I Just Might. Ja va liderar la primera llista i manté posició des de la 17.

0: Aquí tenies a Guillem Bautista, és la seva 8a setmana a la llista i evidentment puja amb això que es diu No està mal, so positiu, el que ens agrada aquí a la primera llista. I ara mateix obrim a la categoria dels aspirants La vida és bonica, el treball, el segon treball d'estudi d'aquest artista, d'aquest jove artista que es diu 19, que té molta relació en primera fila perquè és un dels nostres integrants. Per tant, estrenem aquesta cançó de 19 que es diu Ho cremaré i que forma part de La vida és bonica, doncs el debut d'aquest jove artista que també passa per la primera llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.
2: He trobat

Avui abandonen el top 10. Atenció, que cauen 5 amb Swim. Passa de la 8 a la 13. Ja va liderar la primera llista, si va estar un parell de setmanes, però des de llavors se va perdent pistonada. De seguida, a la 12, a la 11, a la 11, i anem pujant posicions. Abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Heroin. I és la nova cançó de Maroon 5, la banda d'Adam Levine, que torna amb noves cançons després d'un parell d'anys sense música, i ho fan amb aquesta cançó que ens recupera l'esperit dels primers treballs de la banda. Ens ha donat molt bones vibracions la nova de Maroon 5, i per això mateix hem dit, va,

0: Joan Dausà s'ha situat des de la número 11, s'ha quedat a les portes d'entrar entre el top 10 amb això que es diu Per una cançó, des del seu treball Immortals. I abans d'obrir el top 10 arriba l'última cançó que tenim a la categoria dels aspirants i, de fet, la cançó més curta que diria que hem posat mai a la primera llista, en poc més, de dura 1 minut 35-36. És curtíssima i és una cançó que té una història darrere, si més no, curiosa, perquè últimament ens estan apareixent a les llistes de tot el món cançons que tenen els seus anys. Avui ens anem fins al 2018 per escoltar una cançó de la demo d'aquest artista que es deia Dominic Fike i que ja ha sonat a la primera llista. Al seu moment vam posar el Three Nights i ara arriba una de les cançons del seu disc on també hi havia aquesta cançó, el Don't Forget About Me Demos. Després de Three Nights, ara triomfa aquest Baby Doll gràcies a les plataformes com per exemple TikTok. I ara ens presenta aquesta versió, aquesta nova versió del Baby Doll, curteta però intensa, nou aspirant per la primera llista per Dominic Fike.
1: Aquesta cançó està...

0: professor.
1: Aquesta setmana han estat protagonistes del Sense Ficció Sopa de Cabra, recuperant el camí Somnis i Promeses amb les veus de Sue i Mon DJ, un documental molt interessant que es va estrenar tornant enrere al Sense Ficció i que podeu recuperar a 3CAT, on veus una mica la història de la banda i també, doncs, en fi, els mals rotllos que hi ha hagut entre ells. A mi em vaig quedar tocat després de saber que no eren amics, que no eren amics, tot era per feina. Bueno, en fi, coses que passen, oi? Sopa de Cabra entra en el top 10, sumant-ne una amb Camins, Somnis i Promeses, a la nou baixada de Somber i el seu Homebreaker.
2: Número 10.

primera llista. Des de llavors va perdent pistonada Cider Run i el seu tu-tu-tu-tu, que encara ens continuen cansant de mala manera. A les 7 pugen la Ludwig Van des del seu últim treball d'estudi, es diu El teu amor, i en suma dues.

Alex Warren, tot i la sortida aquesta setmana d'Ordinary, encara té presència a la llista amb aquest Fever Dream, que manté posició des de les 6. A les 5 pugen dos llocs d'Oreyakis, la col·laboració de Flash i Ice Cream i 3.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tots els èxits del moment a la primera llista. Número 4.

Atenció, què acaba de passar aquí? Acaba de passar que Olivia Rodrigo perd el lideratge i passa de la 1 a la 4 després de 3 setmanes liderant amb aquest drop dead. Això vol dir que tindrem un nou número 1 que veurem qui se l'emporta. Qui segur que no se l'emporta serà Bruno Mars, que es queda estancat en aquesta tercera posició amb això que es diu Risk It All.

setmana més perquè New Religion manté el mateix número que fa tot just una setmana, la número 2, amb aquesta nova versió d'un tema de Faceless. I toca conèixer ara mateix la pujada més important de la setmana i també el nou líder de la primera llista. Una cançó que ha tingut una segona vida perquè va marxar de la primera llista després de 18 setmanes i al cap de molt poques setmanes va tornar a entrar perquè està sent tota una sensació mundial. Parlem de Dràcula, la versió remix d'aquest èxit de Tame Impala i Jenny, que, per cert, lideren la primera llista tant uns com els altres per primera vegada. Primer número 1 per Tame Impala a la primera llista i en sumen 9 de cop, la pujada més important per aquest Dràcula. Ens retrobem d'aquí a 7 dies amb molts més èxits. Bona setmana.

0: és... Cari.
1: Kiss Cari, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes precisament i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó From Down Here.

Es diu Lola Young, ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Barrels Garrotxines, l'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On aniràs, la nova de Tura Sala.

On aniràs? Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs?, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second.

La banda danesa Lucas Graham, una altra interessant novetat de la setmana, és el Second Change que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, ara mateix amb la unió musical d'Obeses. Ells arriben des d'Osona i amb la col·laboració de la cantant barcelonina i multiinstrumentista que va formar part del quartet Melt Magalí Seré. Ells dos formen aquesta cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, una de les cançons incloses en el nou disc d'Obeses, Lai

Potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magali Sare, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest 2026. Aquesta és una d'elles, Ends of an Era.

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Beth. Aquesta és Jo sóc com tu. Nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Beth. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves que ara mateix ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa The Script. Es diu Man in the Arena.

Man in the Arena, aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris, a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

Així sona la cançó de Monique Macon, aquesta cantant i compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona, una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent el viatge i obrint fronteres i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar a Bentley Rubbles. La seva cançó, que forma part del seu disc Olympus, es diu Nose Dive.

Nosedive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rubbles, així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltó. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit,

On eres tu? Aquesta és la nova cançó d'Oriol Saltor. Ell també ens ha acompanyat des de Sant Cugat, aquest músic versàtil que ens ha portat la seva nova cançó a través d'aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Són tres cantants i compositores. Així sona el Delusional.

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquest estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó que forma part del seu EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent, aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat l'altre expresident exsocialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
2: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any.
0: I en successos, la teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí, això sí, sense causar ferits.
2: Ja s'ha demanat als veïns que tenen Terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució als que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a un del temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des de demà dilluns i fins dijous.
1: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
2: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
3: Aquestes 5.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
2: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: I el que també es manté en aquest cas és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
1: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça Catalunya i la seu de la Generalitat a Girona. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
0: Seguim ara parlant d'inversions, ja no en l'àmbit educatiu després d'aquest preacord, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada.
1: El programa s'articularà en 3 línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Diu que continuarà fins l'any vinent, que toca eleccions, i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit, literalment, que ha dit que hi ha entrebancades perquè no són motius suficients per deixar la presidència.
4: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
1: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí, després del que ha denominat unes setmanes complicades. El president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte, en paraules seves, als que volen fer mal, en referència a la dreta i a l'extrema dreta.
5: I davant del que ha passat aquests darrers dies els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: A nivell català, Illa també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: I precisament Esquerra Republicana continua confiant que els socialistes compliran els acords als quals han arribat per votar a favor dels pressupostos.
1: Ho ha dit el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
6: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
7: Sí.
6: Sí?
7: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos a govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutu quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutu, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
1: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar electrodomèstics serà, per tant, una mica més car que en les setmanes anteriors.
1: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixen després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'anterior. Això és exactament el que ha passat. L'IPC d'abril ha caigut fins al 3,2% interanual, dues dècimes menys que el març.
0: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
1: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes pel bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
0: Parlem ara de successos. La teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís d'aquest incident poc abans d'un quart de vuit.
1: Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfa situat al carrer Sant Llorenç. Els bombers han fet una primera revisió de l'immoble des dels edificis del costat i després des de l'interior i han confirmat que no hi havia ningú. Han tallat després l'escomesa d'aigua i d'electricitat i han activat l'arquitecte municipal. Es demana als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
0: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens.
1: Com detalla la policia en un comunicat, els fets van ocórrer el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Els Mossos van detenir la dona que duia el mòbil del mossèn a sobre el passat 28 de maig. No es descarten nous arrestos, atès que la investigació continua en marxa.
0: Parlem ara de salut, perquè avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, on el debat se centra també en un producte que cada cop preocupa més. Parlem dels vapejadors.
1: Tot i que sovint es presenten com una alternativa segura al tabac, metges i entitats de consum alerten que els seus efectes sobre la salut i el seu ús entre joves van a l'alça. Ens dona tota la informació, Núria Parera.
8: Els vapejadors s'han convertit en un dels grans protagonistes del dia sense tabac, especialment pel seu auge entre adolescents i joves. Des de Facua, el seu secretari, Gerard Hernández, reclama més control sobre la venda d'aquests dispositius.
9: Hem de ser valents, no només per seguir el que no es vengui a qualsevol persona, en aquest cas menors, sinó anar més enllà i prohibir-ho definitivament.
8: Hernández alerta que els sabors i la publicitat els fan especialment atractius pels més joves, una preocupació que comparteix el sector sanitari. El doctor Alejandro Frino, de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac, assegura que ja s'estan detectant casos clínics relacionats amb el vapeig.
10: Realmente nos están llegando y muy preocupante porque es gente que está enferma con el vapor. Lo que ocurre es que no están viniendo para dejar de fumar, sinó que estan viendo por las enfermedades que le causa.
8: Frino adverteix de lesions pulmonars greus, com l'EVALI, i d'altres possibles afectacions cardiovasculars. També recorda que els danys poden aparèixer en poc temps i ser irreversibles.
10: Toda la química que tienen estos dispositivos resulta tóxica para el pulmón porque el pulmón no puede recibir elementos extraños. Pero nosotros estamos viendo que es tan nocivo o incluso más rápidamente nocivo que un cigarrillo. El problema más grande que tenemos es que el tiempo va en contra de la salud de los pacientes, va en contra de la sanidad y va a favor de la industria.
8: Tant des de consum com des de sanitat coincideixen que els vapejadors no són innocus i insisteixen que la millor opció continua sent deixar de fumar.
0: Des de Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, també s'han sumat aquest Dia Mundial Sense Tabac amb 20 anys de suport per deixar de fumar. Des de Ràdio Sant Andreu ens ho explica Jordi Milian.
11: Sant Andreu de la Barca commemora el Dia Mundial Sense Tabac posant en valor la tasca de la consulta en dades de situació tabàquica en què aquest 2026 celebra 20 anys d'activitat. Des de la seva creació, l'any 2006, el servei ha ajudat a centenars de persones a abandonar el consum del tabac i a millorar la seva salut. Actualment, la consulta ofereix atenció al CAP de l'Avinguda Constitució i de la Solana amb seguiment especialitzat per als casos que ho requereixen. Jessica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca.
12: És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma.
11: La celebració arriba en un context de més conscienciació social sobre els riscos del tabaquisme, però també de preocupació per l'augment de l'ús de vapers entre els joves. Enguany, l'Organització Mundial de la Salut dedica la jornada a una campanya que alerta sobre les estratègies utilitzades per fer atractius aquests productes, especialment entre la població jove.
0: Continuem parlant de les altes temperatures i en aquest cas de la calor. Anem a veure, el proper dimecres tornarà a obrir la piscina municipal del municipi d'Olot.
1: Des de fa alguns anys, l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa opta per obrir aquest equipament a principis de juny per les altes temperatures que acostuma a haver-hi. Enguany s'han fet diverses millores per poder garantir una bona qualitat al públic durant l'estiu. Des d'Olot FM, Natàlia Moreno.
13: Tanquem un mes de maig amb temperatures dignes d'estiu i, com ja és habitual en els últims anys, des de l'Ajuntament d'Olot opten per obrir més aviat la piscina municipal d'Olot. De fet, aquest pròxim dimecres, les quatre piscines i les instal·lacions d'aquest equipament estaran disponibles per tots els garrotxins i garrotxines. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, explica que enguany les piscines estaran en perfectes condicions perquè ja s'han arreglat alguns detalls durant els mesos previs a la seva obertura.
14: Actuat en alguns d'aquests vasos per poder resoldre algunes petites fuites que havíem identificat, algunes millores també en el que són els sistemes a la maquinària d'aquestes instal·lacions, que havíem doncs identificat que ens ajudaven a tenir en més bones condicions les piscines, millor condició i millor qualitat de l'aigua, i per tant doncs podem dir que les obrim puntualment, amb tot posat al dia, tot a punt, per gaudir d'una bona campanya d'estiu.
13: Els horaris són de dilluns a divendres, de 9 del matí a les 8 del vespre, i els caps de setmana i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Pel que fa al tema d'entrades i abonaments, des de l'Ajuntament d'Olot han decidit mantenir els mateixos preus que l'estiu passat.
0: I aquest cap de setmana també s'ha inaugurat la temporada de platges a Mataró amb la posada en marxa del Servei de Vigilància i Socorrisme.
1: La principal novetat de la temporada de bany d'aquest any a la capital del Maresme és la millora de l'accessibilitat i la inclusió a les platges, tot i que per això encara caldrà esperar uns dies. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
15: Des d'aquest dissabte ja poden veure's a les quatre platges de Mataró els socorristes que fins al setembre vetllaran per la seguretat dels usuaris. En total són 13 les persones encarregades de vigilar, sota la coordinació de l'empresa proactiva, les platges del Varadó, Callao, Ponent i Sant Simó. Cada dia, de 10 a 7 de la tarda, els socorristes pengen la bandera que indica l'estat de la mar i vigilen que no hi hagi cap incident, no només a l'aigua. Hernán Mocho és el coordinador de l'equip de socorristes.
16: Aquí passen més coses en l'arena que en l'aigua. Hay lipotímies, códigos rojos, como le llamamos nosotros, que son paros cardíacos, golpes de calor, infinidad de cosas que pueden pasar, vienen primero y nos llaman a nosotros, así que hacemos la primera evaluación de la persona.
15: Pel que fa a les novetats, aquest any s'amplia als caps de setmana el servei de bany assistit que ofereix la Creu Roja i que començarà a finals de juny. L'altra novetat és una campanya on s'informa que a partir de l'estiu vinent ja no es podrà fumar a la platja. La temporada de bany acabarà el 13 de setembre.
0: Obrim ja el bloc cultural i avui comencem parlant de sardanes. Aquesta que sentiu és la sardana galanesa d'Anna Abad, guanyadora dels Premis Preludi impulsats per Som Sardana en la categoria d'audiència. Ha estat la més votada entre els espectadors que s'ha emès aquesta passada nit a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: Altres premiats en aquesta gala són Martí Delgado amb la sardana País d'Atzur i d'Or, i en la categoria musical Jove i Joan Droguet amb la sardana Quan no es troben les paraules, en la categoria musical. La Garriga ha estat l'escenari d'aquests primers premis Som Preludi.
0: I marxem ara fins a Torelló, que ha tornat a convertir els seus carrers en escenari amb una nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer.
1: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Torelló tancava ahir la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, que enguany ha tingut la comunitat com a fil conductor sota el lema La cultura es cou al carrer. Des de l'organització La Tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, fa una valoració molt positiva.
17: La veritat és que estem molt contents perquè hi ha hagut molta... tanta afluència de persones, però també molt bona rebuda de totes les protestes que han hagut en el festival. S'han omplert els carrers i les places amb gent amb ganes de veure art i cultura al carrer, i per tant la valoració a hores d'ara és molt positiva.
8: Entre les actuacions destacades hi ha hagut Aleta, de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o Clam, de la companyia Femut, inspirat en el món dels gegants.
17: Que la gent surti al carrer, que ens trobem, que ens desvirtualitzem una mica, que passem de les experiències individuals a les col·lectives. Part bonica del festival, no? Que transcendeix més enllà del que veus i del punt de trobada que facilitem com a festival.
8: Amb aquesta nova edició, el Festus referma la seva aposta per portar la cultura contemporània a l'espai públic i convertir-lo en un punt de trobada ciutadà.
0: Com heu escoltat, estàvem sentint a la companya del nou FM, Núria Perera, que ens ha explicat com durant aquest cap de setmana Torelló ha omplert places i espais públics de circ, dansa, teatre, música i arts visuals amb la comunitat com a fil conductor. Són les 2:21, doncs anem a parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la seva fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
1: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat quan va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'exblaugrana Dembélé. Quedava mitja de partit, però el resultat no es va moure, tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments del PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
0: La nota negativa d'aquest partit finalment no va ser a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
1: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
0: Passem a parlar ara del play-off, en aquest cas l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació, ja aquí a casa nostra, que es disputa avui entre el Cornellà i el Badalona. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
19: El Municipal de Cornellà serà l'escenari aquesta tarda del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació. El Badalona intentarà aconseguir un bon resultat de cara a la tornada. La segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser molt superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent. El tècnic Miquel Azparren assegura que l'eliminatòria no quedarà resolta fins al segon partit.
20: Pues la ida vamos a plantearla sin pensar que no de vuelta, salvo que en los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatòria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
19: El duel entre el Cornellà i el Badalona es disputarà diumenge a 5:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Baixem una categoria més fins al play-off de la Lliga Elite, on aquesta tarda també es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
21: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als Potablava, que no se'n refien prou d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
22: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo crec que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt. Jo crec que la primera part serà una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, si els resultats s'ha mantingut un partit més obert, amb molta més ocasió.
21: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar al Sagnien fins a 2 acompanyats de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnien visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 3 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint els dos primers del temps reglamentari i el 3-2 definitiu ja a la pròrroga.
0: I acabem parlant de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es va proclamar campió de Lliga. Aquest és el títol número 26 i el 21è consecutiu, després de superar el Sabadell en el segon partit de la final, on s'haurà d'esperar el tercer per saber qui és el campió. És a la divisió d'honor femenina, ja que el Mataró va superar el Sant Andreu per 14-11 i força el tercer partit, que es jugarà el proper dimarts a partir de les 9 de la nit. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimacho.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Monstre.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Tots els sucs i batuts són saludables?
16: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre.
14: Salut activa.
17: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
18: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit, ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos, però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix, perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En matèria política, el president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
2: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà al 0,5% actual, que tornarà al 5% habitual.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució els que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. I a la resta, la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits, sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique aixeca la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Han quedat desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins el proper dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a les que divendres van arribar amb el Departament d'Educació. Van arribar amb el Departament d'Educació de les mobilitzacions. Feien una treva. Des de la CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga sindical en tot el normal i d'avaro.
4: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
5: Aquestes 5.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable, i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
4: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que el algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: El que sí que es manté és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
2: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça de Catalunya de Girona i la seu de la Generalitat. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
0: Continuem ara parlant d'inversions, ara ja no, en l'àmbit educatiu, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació.
2: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Pedro Sánchez diu que continuarà fins l'any que ve, que toca eleccions i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit literalment i ha dit que entre bancades poden succeir, però que no són motius suficients per deixar la presidència.
6: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
2: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de, en paraules seves, tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: I ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. Després del que ha denominat, i també en paraules seves, unes setmanes complicades, el president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte als que també, com ho diu ell, volen fer mal, en referència a la dreta i extrema dreta.
7: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
2: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als Comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: Precisament Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran, doncs, aquests acords a què han arribat per votar els pressupostos.
2: Ho ha dit el portaveu dels Republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
8: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
9: Sí.
8: Sí?
9: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutu quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutu, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
2: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Parlem ara de Economia, perquè la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar l'electrodomèstic serà, doncs, una mica més car que en les darreres setmanes.
2: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixeran després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'any anterior.
0: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
2: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals, com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes del bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
0: I parlem ara de salut, perquè aquests dies s'està fent a Chicago, als Estats Units, la convenció anual de la Societat Americana d'Oncologia, i des d'allà arriben molt bones notícies amb estudis liderats per centres mèdics catalans de prestigi.
2: Un està relacionat amb el càncer de pròstata metastàsic. El de pròstata és el càncer més freqüent entre els homes, tot i que només un 10% es detecta en fase de metastàsica. En aquest estudi, en el que hi participa el Vallebron Institut d'Oncologia, ha demostrat que una combinació de fàrmacs pot reduir a la meitat la progressió de la malaltia o de mort en els pacients. Es tracta d'un assaig clínic en fase 3, és a dir, que ja s'ha provat en pacients abans d'aprovar el seu ús general.
0: I l'altre estudi fa referència al càncer de mama, i és que la immunoteràpia es consolida com el tractament estàndard per aquest tipus de càncer triple negatiu localitzat, el subtipus més agressiu i que representa el 15% dels casos diagnosticats.
2: Així ho avalen els resultats definitius d'un estudi internacional que s'ha presentat fa unes hores al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, celebrat, com us explicàvem, a Chicago. I el metge espanyol Javier Cortés hi té un paper molt rellevant. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
10: La importància de l'estudi és que s'ha fet un seguiment de 1.200 pacients durant 8 anys. Els resultats demostren que combinar immunoteràpia i quimioteràpia millora la supervivència en torn a un 85% de casos, davant del 77% de les que només van rebre quimioteràpia. El treball ha estat coliderat pel doctor Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona i referent internacional en càncer de mama.
11: Bueno, yo creo que después de tantos años de este estudio, lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
10: Segons Cortés, aquest tractament combinat és actualment la millor opció terapèutica en el cas del triple negatiu, tot i que encara no s'aplica de forma generalitzada.
11: Y me atrevería a decir que no solamente en el futuro vamos a hablar más de tratamientos dirigidos sino de quimioterapia, ya en el presente estamos dando mucho más tratamiento dirigido en forma de moléculas pequeñas, en forma de inmunoterapia, en forma de fármacos anti-HER2, etcétera, etcétera, y menos quimioterapia. O incluso la combinación de ambos dando resultados espectaculares. Por lo tanto, muchas veces más es menos, y lo que tenemos que hacer es ir por esta vía de individualizar muchísimo el tratamiento, dar a cada uno lo que necesita.
10: Coincidint amb la presentació de l'estudi, el doctor Cortés ha rebut a Chicago el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que reconeix la seva trajectòria. El metge espanyol ha participat en el desenvolupament de 12 fàrmacs aprovats a Europa pel càncer de mama metastàsic i amb més de 150 projectes d'investigació.
0: I seguim parlant de salut, en aquest cas la dels animals, i més concretament la de les mascotes per excel·lència, la dels gossos, on la prevenció és un factor clau.
2: Ara que comença l'època de més calor, les puces i les paparres són un dels principals perills als quals s'enfronten els gossos. Per sort, hi ha tractaments de tota mena, però per evitar mals majors, els veterinaris recomanen prevenir abans de curar. Des de Ràdio Ripoll, Marc Roura.
12: Els forts episodis de calor dels darrers dies han avançat la presència de puces, paparres i mosquits, paràsits que esdevenen un perill per a gossos i gats. Si bé és cert que hi ha molts productes per tractar les seves picades, els experts, com la veterinària de la clínica Camp de Bet, Àfrica Montaner, recorden que la prevenció és clau.
13: Sobretot és la prevenció. Sí que és veritat que ara els productes que tenim són molt ràpids i en qüestió de 4-5 hores, com a molt 24 hores, queden tots els animals fulminats, és a dir, els paràsits.
12: Un altre dels insectes a tenir en compte és la processionària. El remei més efectiu, vinagre de poma.
13: Hi ha productes també comercials, però portant vinagre de poma i en el moment que l'animal toqui, sigui amb la llengua, amb el morro, amb les potes, mullar-lo bé amb allò. No fregar, mullar-lo bé i després sí que trucar al veterinari per si de cas, si s'infla molt o això, que no hi hagi una reacció que es pugui ofegar.
12: Els collars, pipetes i esprais que repelen aquests insectes també repelen la mosca que provoca leishmaniosi, una malaltia que té tractament però que no té cura en els gossos.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Sant Cugat en Palestina no vol que el conflicte a Gaza quedi en l'oblit. És per això que avui el col·lectiu ha organitzat una jornada per assenyalar-ho amb una exposició interactiva, una xerrada i un dinar solidari. Des de Cugat Media ens ho explica Ignasi Riera.
14: Els santcugatencs han pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una iniciativa de l'associació Sant Cugat en Palestina. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les activitats per recordar el genocidi que es continua produint a la franja. Dunia Febrer, membre de l'associació, ha reivindicat la posició de l'Ajuntament amb la causa palestina.
15: Hi ha moltes coses que es podrien fer des dels ajuntaments, que es podria fer mocions també per estar a favor del boicot, de les sancions, de la desinversió, i no ser còmplices amb empreses israelianes, amb empreses d'aquí que també estan beneficiant-se del genocidi, i és tot un seguit de coses que no és només no deixar de parlar i no deixar de veure el que està passant.
14: La iniciativa ha finalitzat amb uns balls palestins i un dinar.
0: I d'altra banda, avui l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona ha organitzat una jornada informativa i de portes obertes per tal de captar nous voluntaris.
2: Durant la trobada s'ha pogut veure una exhibició de material d'emergència, carpes de coordinació, kits d'acollida, llits, mantes i vehicles operatius. També s'ha fet una explicació de les funcions dels voluntaris, com es gestiona la logística i la prevenció als esdeveniments de la ciutat, i s'ha ofert tota la informació sobre el voluntariat, requisits i formació oficial a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Les associacions de voluntaris de protecció civil es defineixen com organitzacions de persones disposades a col·laborar de forma desinteressada amb les administracions públiques per tal de protegir a les persones, els béns i el medi ambient en situacions d'emergències. Però davant d'una societat amb cada vegada més necessitats, requereixen de més voluntaris per poder cobrir totes les demandes. Per això, des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, conjuntament amb l'Ajuntament, han organitzat una trobada per tal de captar nous integrants. Així ho explica Montserrat Casas Amat, presidenta de l'associació.
17: La idea és que volem fer moltes coses i podem ser molts equips fent les coses i coordinant-nos i no tots haver de fer una mica de tot i al final doncs, no poder fer tant, perquè veiem molt de potencial. Avui en dia hi ha moltes necessitats.
16: En aquesta trobada, els assistents també se'ls explica tot el que fan els membres de l'associació, ja que moltes vegades només en coneixem una petita part. Ho diu així Jordi Sánchez Escué, cap de l'associació a Girona.
18: O sigui, fem des d'atenció a la població, tota la part de gestió de prevenció d'incendis forestals, prevenció d'inundacions, tota la part d'acollida i de atenció també de formació a la població. Fem tota aquesta part també d'estar a les escoles.
16: Amb tot això, des de l'associació es confia en poder augmentar el nombre d'efectius i donar així un servei de major qualitat a tota la població.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de la Sénia, al Montsià, que s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la música de banda amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla, que ha reunit agrupacions i artistes de Catalunya, el País Valencià i Aragó.
2: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
19: La Sénia s'ha tornat a convertir en un punt de trobada musical amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla. Durant 3 dies el municipi torna a demostrar el gran potencial de la música de banda com un nexe d'unió que trenca qualsevol frontera geogràfica. Escoltem Mercè Gisbert, vicepresidenta de l'agrupació musical senienca.
20: La Sénia és frontera natural en Aragó i en València. De fet, el riu Sénia partix València i Catalunya i el pic del Tossal del Rei mirar que va a tres comunitats autònomes i que va a tres municipis de tres comunitats autònomes diferents.
19: Un dels plats forts d'enguany ha estat la presentació del nou disc de Montse Castellà, un treball que la cantautora ha enregistrat amb la banda musical senyenca i que ha estat adaptat pel director Pep Vila, un projecte que s'ha estrenat en directe.
1: El nou projecte meu, el disc de Groenlàndia, que celebra 30 anys als escenaris, té una peça importantíssima i essencial, que és la banda municipal de l'agrupació musical senyenca. I, per tant, havíem de vindre a casa seva, al seu poble.
19: Més enllà dels concerts, el festival busca potenciar els nous artistes de Catalunya, València i Aragó, i les escoles han unit forces per fomentar trobades i generar contactes de cara a properes festes.
21: El gran silenci ens fa tot el que som.
0: Seguim parlant de cultura i seguim a les Terres de l'Ebre, perquè el Literàrum de Móra d'Ebre ha tancat l'edició del 2026 marcada pel creixement de la programació i una notable resposta per part del públic.
2: Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
22: Durant 4 dies, la Fira d'Espectacles Literaris ha programat 25 actuacions, 26 presentacions de llibres i 6 exposicions, amb una gran afluència de visitants. Lluís Xavier Flores, director del Literàrum, valora molt positivament la recuperació de l'essència del certamen.
23: Contentíssims per la resposta, sobretot en guany, que ha hagut un gran esforç.

0: Catalana.
1: Les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
3: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat, com va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'exblaugrana Dembélé. Quedava mitja hora de partit, però el resultat no es va moure. Tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments al PSG. Però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
1: La nota negativa finalment no va estar a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
3: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
1: I aquí a casa nostra, el Sabadell va arrencar amb derrota al play-off d'ascens a la segona divisió.
3: Mal resultat pels arlequinats, que van perdre contra el Real Madrid Castilla per 2-0. La tornada serà divendres vinent a la Nova Creu Alta i l'Europa s'estrena avui a 16:45 contra el Celta Fortuna a Can Dragó.
1: Parlem ara dels play-offs a la Lliga Elite, on aquesta tarda es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
4: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als potablava que no se'n refien, però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
5: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo penso que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt i jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, si el resultat s'ha mantingut un partit més obert, amb moltes més ocasions.
4: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar ensenyant fins a 2 acompanyants de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnier visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
3: I el guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 2 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint. Ja a la pròrroga els rubinencs necessitaven marcar, però finalment la victòria va ser per a la Pobla per 3-2.
1: I parlem ara de futbol femení, perquè avui acaba la Lliga F amb el darrer partit pel Badalona Women, que s'enfronta al Llevant. La prèvia del duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
6: Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principi de temporada, salvar la categoria. Les badalonines jugaran un any més a la Lliga F, la màxima categoria estatal. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha jugat els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a disputar en camps de gespa naturals, superfície que no té l'estadi municipal de Badalona. La substitució d'Anabel Junyent al novembre i la incorporació de Marc Ballester van millorar les sensacions de l'equip. Les jugadores van aconseguir una històrica classificació per semifinals de Copa de la Reina, on van empatar el Barça a 0. A més, s'ha aconseguit la salvació amb solvència i amb moltes jornades d'antelació. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos equips es juga res. L'equip granota va certificar el seu descens 2 jornades endarrere, tot i que en el darrer partit, a casa, voldran donar una bona imatge. El maig es jugarà avui a les 4 de la tarda en la jornada unificada de la Lliga F.
1: Precisament a les 4 de la tarda i en aquesta jornada unificada també tanquen la Lliga l'Espanyol i el Barça. Les blanquiblaves reben el Sevilla i el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de...
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions, tot i els casos de suposada corrupció que esquitxen al seu partit. Treu pit de la gestió del seu executiu. Diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes per la setmana vinent, algunes assemblees territorials decideixen mantenir protestes per avui i per demà perquè creuen que el pacte encara és insuficient i no recull algunes de les seves demandes. A França, la celebració de la Champions aquesta passada matinada s'ha acabat amb una persona morta, gairebé 800 de detingudes i una seixantena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva de PSG ha convertit París i una quinzena de ciutats franceses en autèntics camps de batalla. Benjamin Netanyahu ordena l'expansió de la invasió del Líban després que l'exèrcit s'hagi apoderat d'un dels bastions de Hezbollah, el castell de Beaufort. Una victòria estratègica, però sobretot simbòlica. És la incursió militar més gran dels últims 26 anys des que Israel en va marxar del Líban. Un nou tractament experimental podria obrir una via per a pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia. Un estudi que s'ha presentat al Congrés de Càncer que es fa a Chicago i que es basa en l'ús de virus modificats que són capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals activant alhora el sistema immunitari. D'aquí a uns mesos, la banca privada llançarà una moneda digital lligada a l'euro. Funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst de posar en marxa el 2029. Un de cada tres pobles de Catalunya amb menys de 1.000 habitants no tenen cap botiga d'alimentació i alguns no tenen ni bar. Ara la Generalitat ofereix subvencions per incentivar l'obertura d'establiments als micropobles que afavoreixin l'arrelament al territori i que ajudin en la cohesió social. Literarum, la fira d'espectacles literaris, tanca 19a edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. Un programa que ha inclòs, durant 5 dies, propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circ, a Móra d'Ebre, amb activitats prèvies a Reus, Cala Seït, Tivissa, Tortosa i Morella.
1: Esports.
2: Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè, Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut. El Polo ha perdut la final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba, els shootouts contra el Club de Campo. El partit havia acabat amb empat a un. I Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 33%.

0: Bona tarda, són les 4. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb un mort, prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG ha convertit la capital París i una quinzena de ciutats franceses en un camp de batalla. La nit s'ha acabat amb un 32% més de detencions que l'any passat. Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions, malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el seu partit. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Algunes assemblees territorials de docents mantenen les vagues previstes per demà, tot i que els sindicats majoritaris les han desconvocat. A Girona, aquesta tarda, campanen davant la seu de la Generalitat perquè consideren que el pacte amb el departament és insuficient i no recull part de les seves demandes. Els docents han de ratificar el preacord aquesta setmana. Benjamin Netanyahu ordena l'expansió de la invasió del Líban després que l'exèrcit s'hagi apoderat d'un dels bastions de Hezbollah, el castell de Beaufort. Una victòria estratègica, però sobretot simbòlica. Es tracta de la incursió militar més gran dels últims 26 anys des que Israel va marxar del Líban. Colòmbia escull a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a superar la primera volta de les presidencials al davant d'una dreta dividida en dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Un de cada tres pobles de Catalunya amb menys de 1.000 habitants no tenen cap botiga d'alimentació. N'hi ha que tampoc tenen cap bar o restaurant. Ara, la Generalitat ofereix subvencions per incentivar l'obertura d'establiments als micropobles que afavoreixin l'arrelament al territori i ajudin a la cohesió social. I milers de fans omplen el Palau Sant Jordi per veure en directe el concert d'Eufòria en aquesta segona jornada del 3CAT en viu, que es fa aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Entre ahir i avui, oients i espectadors s'han pogut trobar amb els principals protagonistes de la ràdio i la televisió públiques.
1: Esports.
2: Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè, Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut. El Polo ha perdut la final de la Lliga Masculina d'hoquei herba, els shootouts contra el Club de Campo. El partit havia acabat amb empat a un. I Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
0: I va agafar el temps, tarda de ple estiu, valors màxims de 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Aquesta tarda s'esperen ruixats en moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb tronades localment amb calamarsa o pedra.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 4, us informa Xavier Palau. A França, la celebració de la Champions, la segona que aconsegueix el PSG, s'ha acabat amb un mort, prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 33%.

t'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Pedro Sánchez ha insistit avui al migdia que no pensa convocar eleccions, tot i els casos de suposada corrupció que afecten el seu partit. Treu pit de la gestió del seu executiu. Diu que Espanya passa per un gran moment. I acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Algunes assemblees territorials de docents mantenen les vagues previstes per demà, tot i que els sindicats majoritaris les han desconvocat. Per exemple, Girona avui a la tarda, més a més, acampen davant de la seu de la Generalitat, i és que consideren que el pacte amb el departament és insuficient. Una persona morta i gairebé 800 detingudes a França aquesta matinada a les celebracions per la victòria del Paris Saint-Germain a la Champions. Ara a la tarda s'estan fent els actes oficials en una capital francesa blindada per les forces de seguretat. Israel s'ha apoderat de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, i Benjamin Netanyahu ordena expandir la invasió d'aquest país. França demana una reunió urgent del Consell de Seguretat per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts, tot i que hi ha un alto al foc vigent. Colòmbia escull a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a superar la primera volta de les eleccions presidencials, al davant d'una dreta dividida de dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat davant de l'augment de violència constant per part dels grups armats colombians. Avui tanquen dues pastisseries emblemàtiques del nostre país. L'una, la Centenària Ideal, al districte de Gràcia de Barcelona, i l'altra, el Cisne, a Platja d'Aro, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, tanquen perquè els propietaris es jubilen i no han trobat relleu generacional. I avui milers de fans han omplert el Palau Sant Jordi per veure en directe el concert d'Eufòria en aquesta segona i última jornada avui de la gran festa de l'univers 3CAT. 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Entre ahir i avui, oients, espectadors, han pogut trobar amb els principals protagonistes de la ràdio i de la televisió públiques i gaudir d'un munt d'activitats per tota la família.
1: Esports.
2: En joc el partit de l'Europa a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona contra el Celta B a Can Dragó ara mateix, minut 42 de partit, Europa 0, Celta B 0. Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè, Maverick Viñales s'ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut. I a la mitja mal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
0: Arguments informatius que es combinen en aquesta tarda de diumenge de ple estiu. Avui les temperatures no s'enfilen tant com els valors extrems que hem tingut aquesta...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 40%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

0: Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el seu partit. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Algunes assemblees territorials de docents mantenen les vagues previstes per demà, tot i que els sindicats majoritaris les han desconvocat. A Girona aquesta tarda acamparan davant la seu de la Generalitat perquè consideren que el pacte amb el departament és insuficient i no recull part de les seves demandes. Els docents han de ratificar el preacord aquesta setmana. Un mort i prop de 800 detinguts a França durant les celebracions per la victòria del PSG a la Champions. Aquesta tarda es fan els actes oficials en una capital francesa blindada per la policia. Israel s'apodera de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, i Benjamin Netanyahu ordena expandir la invasió d'aquest país. França demana una reunió urgent del Consell de Seguretat per una guerra que ha provocat més de 3.000 morts, malgrat que hi ha un alto el foc vigent. Colòmbia escull a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a superar la primera volta de les presidencials al davant d'una dreta dividida en dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia. L'estudi, que s'ha presentat al Congrés de Càncer, que es fa a Chicago, es basa en l'ús del virus modificats que són capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals, activant alhora el sistema immunitari. El melanoma és el responsable de la majoria de morts associades al càncer de pell.
1: Esports. En joc el partit de l'Europa, l'anada de les semifinals del play-off de Senza, segona contra el Celta B a Can Dragó, minut 80 de partit, Europa 1, Celta B 0. Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè, Maverick Viñales ha quedat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut. I Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
0: I el temps, amb una tarda nuvolada al Pirineu i ruixats amb refrescada inclosa. Tempestes més abundants al Prepirineu i punts de la Catalunya central localment fortes i amb calamarsa. Sol, calor i núvols prims a la resta.
2: 3Cat Info.
0: Sí, gairebé 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona, demana temps i insisteix que no té cap intenció d'avançar les eleccions, malgrat els casos de corrupció que esquitxen el seu partit, el PSOE. El president del govern treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i carrega contra PP i Vox, a qui acusa de maniobrar amb males arts per arribar a la Moncloa. Tot plegat ho ha dit aquest migdia, la clausura del Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid en el seu primer míting des que ha esclatat el cas Zapatero. Ho ha seguit l'Alba Gil.
3: Sense sorpresa, Sánchez ha seguit el guió que la Moncloa ja anava dibuixant aquests dies. Insisteix en una idea que resist...
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 45%.

0: Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris per aquesta setmana vinent, algunes assemblees de docents han decidit mantenir-les. Per exemple, a Girona, avui a la tarda fan una acampada de protesta. I al Bages, demà, es faran accions a Montserrat i una manifestació a Manresa. Demà ha de començar la consulta per a decidir si es dona el vistiplau o no a l'acord aconseguit divendres amb el govern. Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions, malgrat els casos de la suposada corrupció que esquitxen al seu partit. Preocupat de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa Partit Popular i Vox de jugar brut i fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Israel s'ha apoderat de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban. Benjamin Netanyahu ha ordenat expandir la invasió d'aquest país. França demana una reunió urgent al Consell de Seguretat per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts, tot i que hi ha un fràgil alt el foc vigent. Els colombians trien avui el successor de Gustavo Petro a la presidència en primera volta d'eleccions. El favorit és el també progressista Iván Cepeda, que podria passar la segona volta juntament amb l'aspirant de l'extrema dreta, reforçat pel seu discurs de Maduro contra les guerrilles, que encara estan actives. Literàrum, la festa d'espectacles literaris, tanca la 19a edició amb més diversitat geogràfica i també de disciplines. El programa ha inclòs durant 5 dies propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circ, a Móra d'Ebre, amb activitats prèvies a Reus, Tivissa, Calaceit, Tortosa i Morella. I el concert dels concursants d'Eufòria al Palau Sant Jordi avui ha sigut l'acte central de la segona i última jornada de la gran festa de 3CAT en viu. Tots els espais a l'anella olímpica Montjuïc s'han omplert d'activitats que han permès la trobada entre protagonistes de 3CAT i el públic.
1: Esports.
2: L'Europa ha empatat 1-1 a l'anada de les semifinals del play-off de Senza, segona contra el Celta B a Can Dragó. El filial del Celta ha empatat al temps afegit. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè, Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut. I Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
0: De cara a primera hora del vespre i fins a la nit s'aturaran les pluges i tempestes del Prepirineu i també puig del Pirineu. Matinada una mica més fresca al nord del país. Demà començarem setmana i més. Comencem el juny. Ens portarà sol i calor, tarda variable i alguns ruixats al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació van desconvocar les vagues territorials previstes a partir de demà, algunes assemblees territorials mantenen encara protestes.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 50%.

0: Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, algunes assemblees de docents, com les de Girona i el Bages, han decidit mantenir-les. L'AUSTEC, un dels sindicats majoritaris, defensa una vaga indefinida a partir del 8 de juny si guanya el no en la consulta que es farà a partir de demà als docents. Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Els colombians escullen el successor de Gustavo Petro a la primera volta de les eleccions presidencials. El favorit és el també progressista Iván Cepeda, que podria passar a la segona volta juntament amb l'aspirant de l'extrema dreta, reforçat pel seu discurs de mà dura contra les guerrilles que encara estan actives. Israel s'apodera de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, i Benjamin Netanyahu ordena expandir la invasió d'aquest país. França demana una reunió urgent del Consell de Seguretat per una guerra que ha provocat més de 3.000 morts, malgrat que hi ha un alto el foc vigent. Avui abaixen les persianes dues pastisseries emblemàtiques. Són la Centenària Ideal, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Cisne, a Platja d'Aro, un símbol de la Costa Brava. En tots dos casos, tanquen perquè els propietaris es jubilen i no han trobat relleu. I prop de 50.000 persones han participat a la festa de Trescat en viu a l'anilla de Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que ha connectat continguts, protagonistes i públic. Esports.
1: A la Lliga CB de bàsquet en joc el Barça-València, al Palau ara mateix, tercer quart, Barça 37, València 57. És un partit en el qual el Barça juga a acabar tercer a la Lliga regular. Si guanya, jugarà contra la Penya als quarts i si perd, ho farà contra el Múrcia amb el factor pista en contra. L'Europa ha empatat 1-1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona contra el Celta B a Camp Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0, però el filial del Celta ha empatat el temps afegit. El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaidos. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat, convertint-se en el 8è corredor de la història en guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes. Ha guanyat el Tour, ha guanyat el Giro i també la Vuelta.
0: I aquest vespre o a primera hora de la nit s'aturen les pluges i tempestes del Prepirineu i punts del Pirineu. Matinada un xic més fresca al nord del país. Dilluns, inici del mes de juny, ens portarà sol i calor. Tarda variable i alguns ruixats al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: 8:04, us acompanya Xavier Palau. Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació van desconvocar les vagues territorials previstes a partir de demà, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, a aquesta hora, està en marxa la protesta convocada per la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. Denuncia...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 55%.

Lying in the peaceful night, showing all the things you hide.

t'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: 3, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Senyores i senyors, ha arribat el gran dia. Comença a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, l'edició de Jazz It dedicada íntegrament a Miles Davis amb motiu del centenari del seu naixement, que es va produir el 26 de maig de 1926. La genialitat és un bé escàs, i si hi ha algun personatge històric que es va guanyar a pols el títol de geni, i el busquem, això sí, amb mirada catalana, aquest seria el senyor Salvador Dalí i Domènech. Però a Jazz It, com el seu títol indica, no venim a parlar de pintura, sinó de jazz. I en aquest camp creiem que el més semblant a un geni que podem trobar és Miles Davis, tercer pels amics Miles Davis.

Hem començat, ja has dit, amb Steeplechase, una composició de Charlie Parker interpretada per ell mateix amb Miles Davis a la trompeta. La van gravar el mes de setembre de 1948 i això significa que Miles tenia 22 anys. Havia nascut a l'estat d'Illinois, en el centre dels Estats Units. El seu pare era dentista i la seva mare professora de música, i això els convertia en una família afroamericana de classe mitja, una família, podríem dir, benestant. Miles va començar a estudiar música cap als 12 o 13 anys i amb 19 ja feia els primers passos a nivell professional. Va fer una petita estada d'un parell de setmanes a l'orquestra del cantant Billy Eckstein per substituir un músic malalt. I allà hi va coincidir amb Charlie Parker i amb Dizzy Gillespie, els pares del bebop, una tendència que, com sabeu, revolucionaria el món del jazz. Impressionat pel que feien, Miles es va traslladar a Nova York, on, condició imposada pel seu pare, es va matricular a l'Escola de Música Juilliard. Però les seves biografies diuen que els 3 anys següents va freqüentar poc la Juilliard, va entrar en el quintet de Charlie Parker en una mena de paper de becari i va participar molt en les jam sessions dels músics joves i innovadors d'aquell moment. A començaments de 1949 ja estava a punt per liderar la seva primera obra mestra, Birth of the Cool.

Acabem d'escoltar Boplicity, una de les peces que formen el disc Birth of the Cool, gravat en part entre gener i abril de 1949. Aquesta cançó apareix a nom de Cleo Henry, que de fet és el nom de la mare de Miles Davis. Es diu que li va atribuir l'autoria per una qüestió de drets d'autor, és a dir, que els cobrés ella. Inicialment, les gravacions d'aquest disc es van editar en forma de discos de 78 revolucions per minut amb una cançó a cada cara. I van ser uns discos que, tot i tenir bones crítiques, van passar força desapercebuts. La discogràfica Capitol va considerar que aquell projecte havia fallat i no va renovar el contracte de Miles Davis. No va ser fins a 1957 que van reeditar en forma d'àlbum d'11 temes aquest disc, que, s'ha de dir, tot d'una es va convertir en un clàssic de la història del jazz i en el disc inspirador de la tendència que coneixem com a cool jazz o com a West Coast. Aquest fracàs aparent i momentani va portar a Miles cap a un estil emparentat amb el bebop i a un nou contracte, aquest cop amb la discogràfica Prestige Records. Era un contracte molt simple, d'aquells de a tant la sessió de gravació, sense contemplar drets d'autor, ni drets per la interpretació, ni res. Un exemple de com sonava aquesta etapa en la que va gravar amb les figures més destacades del moment és aquesta cançó que escoltem tot seguit, Out of the Blue, amb Sonny Rollins en el saxo tenor. És una gravació d'octubre de 1951.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el centenari del naixement de Miles Davis. Un moment clau en la vida d'aquest trompetista és la seva participació en el Festival de Jazz de Newport de l'any 1955. Va tenir un èxit tal, i estem parlant tant de crítica com de públic, que hi ha un abans i un després d'aquest moment. Uns mesos més tard va rebre l'oferta d'un contracte milionari amb la Columbia, la famosa CBS, una de les discogràfiques més importants d'aquell moment i de la història. El problema era que el contracte anterior amb Prestige encara seguia vigent i la solució va ser gravar per a totes dues cases amb la condició que les gravacions de Columbia no s'editessin fins a l'extinció del contracte anterior. Així, el primer disc que va editar amb CBS es va titular Roundabout Midnight, hi havia John Coltrane en el saxo tenor, i va veure la llum al març de 1957, però s'havia gravat entre octubre de 1955 i juny de l'any següent. Aquí teniu Round Midnight.

L'edició de Round About Midnight també va ser un èxit de crítica i públic, de manera que la discogràfica, la CBS, va decidir invertir en la seva nova estrella, Miles Davis. Per començar, van recuperar la seva relació amb el pianista, compositor i arranjador Gil Evans, que ja havia participat en les gravacions de Birds of the Cool, i li van demanar partitures per a un disc amb Miles de solista i una big band de 16 membres acompanyant-lo. Aquest disc es va titular Miles Ahead i sonava així. Aquí teniu The Duke, que és la composició que Dave Brubeck va dedicar a Duke Ellington, en aquest cas, com us hem dit, arranjada per Gil Evans i amb Miles Davis com a solista principal.

0: Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: Jazz It, a BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, especial centenari de Miles Davis. L'arribada definitiva de Miles Davis a la fama, a l'estrellat en l'univers del jazz i la seva entrada en la història d'aquest gènere va ser l'any 1959 quan va gravar Kind of Blue, considerat un dels millors discos de jazz de la història, un disc que va trencar fronteres, que va agradar a les persones aficionades al jazz i a les que no el coneixien de res, a joves i a grans. El seu sextet, amb Cannonball Adderley en el saxo alt i John Coltrane en el tenor, ja havia indicat cap a on es dirigien en el disc anterior, titulat Milestones i també un clàssic. Però el sentiment, l'atmosfera, el color de Kind of Blue no s'han repetit mai més. La cançó que l'obre és la conegudíssima So What, una composició coral que, per molt que l'escoltis, sempre hi descobreixes un matís nou.

So What, obra mestra de Miles Davis i del seu sextet. Aquest grup, com tota la vida, tenia data de caducitat. El primer en abandonar el vaixell va ser John Coltrane, i era inevitable perquè, per qualitat i personalitat, John havia de seguir la seva carrera com a líder. D'aquesta manera, ens trobem que el 1963 Miles formaria el que es coneix com el seu segon quintet clàssic amb els músics joves més destacats d'aquell moment: Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el baix i Tony Williams, que tenia 17 anys, a la bateria. En la seva primera sessió de gravació encara no tenien a Wayne Shorter, que seria el saxofonista oficial d'aquella formació. En aquesta gravació de maig de 1963 encara hi havia George Coleman. Escoltarem So Near, So Far.

0: This is Ryoma Takanaga, 18-year-old New York bassist, and you're listening to Jazz It.
1: Estem escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i estem repassant d'una manera molt en gran angular alguns dels moments principals de la carrera de Miles Davis, trompetista de qui aquesta setmana es compleix el centenari del seu naixement. A mesura que s'acostava al final de la dècada dels anys 60, per influència de la música majoritària en aquell moment, que era el rock and roll i els seus derivats, l'escena musical en general va començar a incorporar teclats electrònics, és a dir, bàsicament piano elèctric i diferents tipus de sintetitzador. Miles també els va portar al seu terreny. Va ampliar el grup a Octet amb la incorporació de John McLaughlin a la guitarra elèctrica, Chick Corea en el piano elèctric i Joe Zawinul també en teclats electrònics, i així van néixer obres com In a Silent Way o Beaches Brew, que ens portarien a una nova sonoritat i una nova tendència que en aquell moment es va anomenar jazz rock, però que avui ens hi referim com a fusió, que sembla un terme que pot abraçar influències de molts tipus.

Durant la dècada dels 70, Miles Davis va patir un accident de cotxe greu l'any 1972, més una recaiguda important en la seva drogoaddicció, de manera que entre 1975 i 1980 va estar pràcticament retirat de la vida pública i musical. La seva tornada, una certa resurrecció, es va produir l'any 1981 amb el disc The Man with the Horn, un disc amb una nova sonoritat molt assequible que indicava cap a on es dirigirien els seus passos en la que seria l'etapa final de la seva vida. En aquest disc hi trobem a Al Foster a la bateria, Bill Evans en els saxos, Mike Stern a la guitarra elèctrica o Marcus Miller en el baix elèctric. Miller, un músic que resultaria clau en aquest moment i els anys següents.

Aquesta que hem escoltat és la cançó que dona títol al disc de 1981 de Man with the Horn. I així arribem al final del nostre temps d'avui i us deixarem amb la darrera obra mestra de Miles Davis, el disc Tutu, que és de l'any 1986, escrit i interpretat en el baix elèctric per Marcus Miller. Aquí teniu la cançó homònima, Tutu. Amb ella us diem adeu avui l'equip habitual de Jazzit: Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: S'acaba l'espai musical 35 de jazz.
1: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

mama, she go

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 75%.

Saps que no volies a ningú més i no em recordes a ningú en res. Fas que no volies.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 80%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 81%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 82%.